0: Podrem sentir el quartet de corda Vistes al mar que Eduard Toldrà va compondre l'any 1920 basant-se en poemes de Joan Maragall. En sentirem la versió amb poemes recitats a càrrec d'Ivan Sunyol, recitador, i el quartet Casals.
1: La ginesta, altra vegada, la ginesta amb tanta olor, és la meva enamorada que ve al temps de la calor. Per donar-li una abraçada, he de pujar dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que enarborava, feia un sol molt resplendent. La ginesta es regirava furiosa al sol rient. Jo la prenc per la cintura, la tisora va en renou desflorant tanta hermosura, fins que el cor me n'ha dit prou. Amb un vímet que creixia innocent a vora seu, he lligat la dolça aima, ben estreta, en un pom breu. Quan l'he tinguda lligada, m'he girat de cara al mar. M'he girat al mar de cara que brillava com cristall. He aixecat el pom en l'aire i he arrencat a córrer avall.

Allà, a les llunyanies de la mar, s'aixecava la lluna solitària. Un himne sense mots, acompassat, li cantaven les ones a la platja. El cel, tot llis i tot descolorit, s'escoltava el cantar de les onades. I la terra, enfosquint-se a poc, sense veu, sense vent i sense gales, semblava submergir-se en el no-res, davant el cel i el mar il·luminant-se al vés de la lluna, a cada instant més clar, i a la remor creixent de les onades.

La mar estava alegre aquest migdia. Tota era brill i crit i flor d'escuma, perquè feia molt sol i el vent corria. Al lluny es veia un gran mantell de bruma. Damunt les ones, amb les veles dretes, les barques hi brincaven com cabretes.

La ginesta, a les llunyanies i la mar estava alegre són els quatre poemes de Joan Maragall sobre els quals es basa aquest quartet de corda que Eduard Toldrà va compondre l'any 1920, Vistes al mar. N'hem sentit aquesta versió amb poemes recitats a càrrec d'Ivan Sunyol, recitador, i el quartet Casals, un enregistrament de l'any 2006.

Tomàs Lluís de Victòria és l'autor de la missa O Magnum Mysterium, que sentirem a continuació, una obra del 1592 que l'Escolania de l'Escorial interpreta amb direcció de Javier Martínez Carmena. Era la missa O Magnum Mysterium de Tomàs Lluís de Victòria que us oferíem en la versió de l'Escolania de l'Escorial dirigida per Javier Martínez Carmena.

0: Era la missa O Magnum Mysterium de Tomàs Lluís de Victòria que us oferíem en la versió de l'Escolania de l'Escorial dirigida per Javier Martínez Carmena.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir la sinfonia número 45 en fa sostingut menor, la famosa sinfonia dels adeus de Franz Joseph Haydn. La sentim en la versió de la Filharmonia Hungàrica dirigida per Antal Dorati.

0: amb aquest adagio en què els instrumentistes van deixant l'escenari com a acte de protesta, s'acaba la sinfonia número 45 en fa sostingut menor, sinfonia coneguda amb el sobrenom dels adeus, música de Franz Joseph Haydn que sentíem interpretada per la Filharmonia Hungàrica dirigida per Antal Dorati.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A la sintonia de Catalunya Música sentirem tot seguit el concert per a piano i orquestra número 4 en si bemoll major per a la mà esquerra del piano, que és l'opus 53 de Sergei Prokofiev. L'interpreten en aquest enregistrament el pianista Michel Veroff i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Kurt Masur.

El que sentíem és el concert per a la mà esquerrada del piano i orquestra de Sergei Prokofiev, el seu quart concert per a piano en la tonalitat de si bemoll major. Michel Berov, al piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Kurt Masur, n'interpretaven aquest enregistrament del 1988.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara les 5 cançons que formen el recull Rückert Lieder, 5 cançons sobre textos de Friedrich Rückert que Gustav Mahler va compondre l'any 1901. En sentim la versió d'Anne Sophie von Otter, mezzosoprano, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, sota la direcció de John Elliott Gardiner. És un enregistrament del gener del 1993.

Hem sentit les cinc cançons que formen el recull Rückert Lieder, que Gustav Mahler va compondre l'any 1901 sobre textos de Friedrich Rückert. Ens acompanyaven Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano, i els membres de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya sota la direcció de John Elliott Gardiner, un enregistrament de l'any 1993.

0: Catalunya Música.
1: Continuant amb la programació de Catalunya Música, sentirem la Simfonia número 6, la Pastoral, opus 68, de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, que dirigeix Roger Norrington.

Aquesta era la sinfonia número 6, la Pastoral opus 68 de Ludwig van Beethoven, i la sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigida per Roger Norrington.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La pianista portuguesa Maria João Pires ens ofereix ara la sonata per a piano número 3 en si menor, opus 58 de Frédéric Chopin.

0: Catalunya Música.
1: A la nostra sintonia, tot seguit, podreu sentir el cinquè dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach, concert en re major que porta el número de catàleg 1050. En sentim la versió de Jordi Savall i del conjunt Le Concert des Nations, que té com a solistes en aquest enregistrament Marc Antai al traverso, Fabio Biondi al violí i Pierre Antai al clavecí.

El conjunt Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall, interpretava la versió que acabem de sentir del cinquè dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach, aquest concert en re major que porta el número de catàleg 1050.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem ara a l'audició de la segona part de l'oratori Elies, opus 70, de Félix Mendelssohn, en la versió en la qual hi participen Alastair Miles, baix, fent d'Elies, Helen Donath, soprano, i Art Van Ness, contralt, Donald George, tenor, i Kerstin Klein, soprano, amb el cor de Leipzig i l'Orquestra Filarmònica d'Israel, sota la direcció de Kurt Masur.

0: Sentíem la segona part de l'oratori Elies, opus 70, de Félix Mendelssohn, en la versió d'Alastair Miles, baix, fent d'Elies, Helen Donath, soprano, Gerd van Nes, contralt, Donald George, tenor i Kerstin Klein, soprano, amb el cor de Leipzig i l'Orquestra Filarmònica d'Israel, sota la direcció de Kurt Masur.
1: Catalunya Música.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
4: Tampoc em visualitze com a timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. No és la cosa de vull ser el tal de no sé què. Estàs en la música, disfrutes el que fas, vas fent. Evidentment que pelés perquè vols una plaça fixa, vols estabilitat, però va tot lligat, no? Jo disfruto molt de lo que faig. Si el soc sincer, els timbals m'encanten i disfruto moltíssim. Però si em dius tens que tocar el bombo en tosca, pues també disfrute. Dona igual el que toques.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
5: El debut absolut del tenor Xavier Anduaga com a Werther, de Jules Massenet, l'heroi romàntic per excel·lència, un rol emblemàtic que ha encantat primeres figures de la lírica. Acompanyat per la mezzosoprano alemanya Christina Stanek, dirigits pel mestre hongarès Enric Nanasi.
0: Directe a l'òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Encetem nova setmana i en directe encetem nou mes, el mes de maig. Avui, 4 de maig, just quan són 6:45 del matí, ben trobats a l'espai més matiner de Catalunya Música. El primer temps, que per això ho és, el primer temps. El primer moviment d'una col·lecció de moviments que podrien formar una veritable suite de programes radiofònics i que us acompanya fins al darrer de la nit. Això és, en definitiva, una definició de perfil musical de la emissora que esteu escoltant, Catalunya Música, on si una cosa us podem garantir és bona música i que acompanyant-nos segur que respirareu millor. Vet aquí que avui encetem en directe, tal com us dèiem, el mes de maig. I, per tant, què millor que sentir una música que ens aboqui aquest mes, que es caracteritza precisament per aquella vella dita de pel mes de maig cada dia un raig, i que ja en aquests primers dies, vaja, la dita ha quedat honorada per la realitat. Avui, però, començarem amb una obertura d'una òpera còmica de Rimski-Korsakov, inspirada en un dels escriptors destacats d'aquell moment, Nikolai Gogol. És una pàgina extreta d'una de les obres de Gogol titulada Vetllades a la granja prop de Dikanka. Forma part del primer període creatiu de Rimski-Korsakov, quan, vaja, ja començava a mostrar de manera més que clara el seu talent com a orquestrador i alhora també un pintor musical del que era l'arrel i la tradició popular russa. En definitiva, tots aquests valors que Rimski-Korsakov va aprendre en el moment en què es va integrar en aquell grup de magnífics que liderava Mili Balakiriev i que a Occident hem conegut com el grup dels cinc. L'obertura, o més ben dit, l'òpera Nit de maig, a la qual ens estem referint, es va estrenar el 21 de gener de 1880 al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg. Nosaltres d'aquesta òpera en sentim l'obertura.

0: Així sonava aquesta obertura de Nikolai Rimsky-Korsakov, l'obertura de l'òpera Nit de maig, una òpera còmica inspirada en una història de Nikolai Gogol, una obertura que ens descrivia una nit serena però encantada en el més típic estil de l'imaginari literari eslau romàntic. Vet aquí la versió de l'orquestra del Teatre Bolshoi de Moscou, dirigits per Andrei Shistiakov, d'aquesta obertura de Nikolai Rimsky-Korsakov. Després de sentir una obertura que ens aboca la nit encantada i veient com ja van trencant al cel les primeres llums del dia, deixem que canti el gall.
1: El primer temps.
0: I és que el primer temps és el que tenim. Som testimonis d'aquest espectacle de cada matí de la natura. Com apareix aquesta nova llum i que en el mes de maig i també el mes de juny és quan precisament comença abans i, per tant, podem gaudir d'aquest increment de les hores del dia. El maig és, en definitiva, un mes que ens parla de renovació, d'amor, de primavera. I vet aquí que molts compositors i contacten i connecten una mica estirant aquesta dimensió semiòtica. I ho podem comprovar anant enrere en el temps, cap als temps medievals, per exemple, que fins i tot el rei Alfons X, el savi, va escriure aquell recull de cantigues de Santa Maria en les quals hi trobem Ben Benes Maio. Són peces del segle XIII. Aquí teníem a Jaume el Conqueridor i a Castella tenien Alfons X, el savi. Vet aquí que aquesta cantiga, que és la número 406 del recull, més de 400 cançons, realment important aquestes cançons a la Mare de Déu, es tracta d'una lluança mariana que fa referència precisament al mes de maig. Vet aquí aquesta mostra de les cantigues de Santa Maria del rei Alfons X, el savi.

Estàvem sentint aquesta Cantiga de Santa Maria, la número 406 del recull de més de 400 cançons monòdiques escrites en llengua galaico-portuguesa. Es van compilar al segle XIII i aquesta ens parlava de l'arribada del mes de maig. Era una celebració de l'arribada del temps clar. Música atribuïda al rei Alfons X el Savi. Música que en aquesta versió ens interpretava el conjunt Música Antigua que dirigeix Eduardo Paniagua. Seguim amb més homenatges al mes de maig que ens ha regalat la història de la música. Us prometem que podríem estar totes les setmanes sentint músiques que d'alguna manera ens porten cap a aquesta celebració del maig. Però clar, farem una selecció per il·luminar aquest dilluns, aquest primer dilluns del mes de primavera per excel·lència. I vet aquí que Robert Schumann comença un dels seus cicles més preciosos, el titulat en alemany Dichte Liebe, que vol dir amors de poeta, a partir de poesia de Heinrich Heine. El comença precisament amb una cançó amb el primer vers que diu "Im wunderschönen Monat Mai", que podríem traduir com "en el meravellosament bonic mes de maig". És una de les pàgines que forma part de la gairebé la meitat de cançons de tot el catàleg de Lieder de Robert Schumann que van sorgir el 1840. De fet, els experts diuen que és l'any dels Lieder, el 1840, i tot va venir perquè estava a punt de casar-se amb Clara Wieck, i ella va ser la que li va dir "home, hauries d'escriure alguna cosa més a part de música per piano", i Robert Schumann va començar precisament per les cançons. El text ens simbolitza d'aquesta primera cançó del Dichte Liebe, l'arribada del mes de maig, per tant, l'inici de l'amor. I vet aquí que amb una subtilesa de poesia preciosa, aquí tenim aquesta primera cançó dels amors de poeta de Robert Schumann.

Una de les novetats de Robert Schumann en aquest cicle de cançons, Dichte Liebe, és que, a diferència dels cicles de Schubert, com La vella molinera o Winterreise, aquí el compositor encadena les cançons una darrere l'altra. I aquesta que hem sentit era precisament la primera del recull, In wunderschönen Monat Mai, en el meravellosament bonic mes de maig. La versió era del baríton Christian Gerhage al costat de Gerold Huber al piano. I una altra cançó dedicada al mes de maig, aquesta vegada a partir d'un poema de Johann Wolfgang von Goethe. És de la Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn, que va escriure aquest My Lied entre 1820-1825 i que avui forma part dels centenars de peces que no es van publicar fins després de la mort de la compositora. En vida, Fanny Mendelssohn només va arribar a publicar uns 10 números d'opus d'un catàleg que avui abasta gairebé les 500 obres. Sentim aquest My Lied, cançó del maig, a partir d'un text de Goethe, de Fanny Mendelssohn.

Fanny Mendelssohn musicant aquest Mein Lied, cançó del maig, a partir d'un poema de Goethe, i que hem sentit en la veu del baríton Tobias Bern, acompanyat per Alexander Fleischer. La música de Fanny Mendelssohn i el seu germà Félix, que també va escriure un Mein Lied, però aquesta vegada les característiques són sensibles.

cantades a l'aire lliure. És música coral d'un perfil, podríem dir, amateur. Per tant, possiblement això és el que ens justifica aquest títol de Per ser cantades a l'aire lliure. I la número 5, precisament, es titulava, tal com ja us hem dit, igual que la que acabem de sentir de Fanny Mendelssohn, My Lead, cançó del maig.

Realment l'estil ens encaixa amb el que Mendelssohn ens proposava. 6 cançons per cantar a l'aire lliure, opus 41. La que hem sentit era la penúltima, la 5a, My Lied, cançó de maig. La interpretava el cor de cambra de les Ries de Berlín, dirigits per Hans Christoph Rademann. De la música de Mendelssohn a la música d'un compositor britànic, diguem-ho així, seguidor de Mendelssohn. L'estil de la música de William Stendhal Bennett és un estil que ens connecta molt amb aquest llegat de l'escola de Mendelssohn, Schumann, etc, etc, o si voleu, diguem-ne, l'escola de Leipzig. Vet aquí que l'any 1858 Bennett va estrenar una cantata titulada The My Queen, la reina del maig, una cantata pastoral que es va fer molt popular en els temps de la reina Victòria, és a dir, durant la segona meitat del segle XIX, a Anglaterra. És una obra que s'inspira en les festes angleses dedicades precisament al mes de maig i sobretot al primer de maig. My Queen és una figura central precisament en aquestes, diguem-ne, celebracions primaverals de la Gran Bretanya. S'hi celebra la joventut, l'amor, el col·lectiu, la comunitat, i l'obertura respon, òbviament, en aquest caràcter festiu que es desprèn de l'argument. Atenció a la influència de Mendelssohn, que ara esmentàvem, tan característica de la música d'aquest compositor absolutament reivindicable, William Stendhal Bennett. Sentim l'obertura d'aquesta cantata pastoral de My Queen, la reina del maig.

Semblava Mendelssohn, però és del compositor britànic William Standale Bennett, aquesta cantata de 1858 de May Queen, la reina del mes de maig, de la que n'hem pogut sentir l'obertura. Una obertura que ens interpretava l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Nicholas Braithwaite. La música de Bennett dona pas ara a una obra molt més propera on també es canta el mes de maig, una de les obres emblemàtiques del catàleg coral de Josep Anselm Clavé. Les flors de maig, una partitura que data de 1858, una pàgina escrita concebuda en la seva versió original per cor de veus masculines. El maig hi apareix com a símbol del renaixement, l'esperança, la fraternitat, i va esdevenir un d'aquests cants que Clavé va utilitzar amb els seus cors cada cop més nombrosos i extesos a Catalunya per divulgar el seu missatge social, progressista, més genuí. La música d'Anselm Clavé va fer una tasca importantíssima al nostre país, i això ha pres un ressò en la gran quantitat de places, carrers i avingudes que li són dedicades a gairebé tots els pobles de Catalunya. Sentim una de les seves obres, Banderes, les flors de maig.

El cor de cambra líder càmera amb una magnífica versió dirigida per Josep Vilacasanyes d'aquesta peça coral Les flors de maig d'Anselm Clavé, una de les obres més emblemàtiques de la producció coral d'aquest gran impulsor del moviment coral català a meitats del segle XIX. Un homenatge també al mes de maig, que és el fil conductor avui d'aquest despertar el primer temps de Catalunya Música. Ja veieu que tots els compositors de tots els països escriuen pensant en el maig, en les flors de maig, en el primer dia de maig, en la llum de maig. Per exemple, Tchaikovsky, en aquella preciosa suite en 12 moviments que va titular Les estacions i que es va publicar en una revista literària l'any 1876. El títol és enganyós perquè sembla que aquesta suite hagi de tenir 4 moviments, 4 estacions, però no, en té 12 que es corresponen, cadascun d'ells, amb un dels mesos de l'any. I el mes de maig, òbviament, ocupa el 5è espai, el 5è moviment en aquesta suite, i cada mes s'inspira en uns versos molt curts de poetes russos diferents de l'època. Concretament, el poeta del mes de maig és Afanasi Fet, i els versos diuen: quina nit, quina felicitat arreu. Agraeixo el país del nord on vaig néixer, passar del regne del gel, de les tempestes i la neu, a gaudir de com vola de fresca i neta la primavera del mes de maig. Vet aquí com aquests versos es converteixen en una pàgina original per piano i que després ha viscut diverses orquestracions sense text, música de Tchaikovsky.

Deliciós cant d'acció de gràcies, el que Txaikovski tradueix a partir dels versos d'Afanasi Fet, l'autor d'aquests versos que van inspirar la peça titulada Nit de maig i que és el cinquè moviment dels 12 que integren la suite pianística Les estacions, opus 37, de Piotr Ilich Txaikovski. La versió que hem pogut sentir la interpretava Ilya Rashkovsky al piano. Una suite pianística deliciosa que avui esdevé una de les pàgines per piano sol tal vegada més interpretades de Txaikovski. La tradició eslava és molt contemplativa de la natura i això ens ho demostrava ara mateix Txaikovski, però també Xostakovich, ja en el segle XX, concretament l'any 1930, que va ser quan es va estrenar la seva tercera sinfonia, la tercera de 15. Recordeu que Xostakovich ens ha deixat 15 sinfonies i 15 quartets per corda. La número 3 es titula Primer de maig. És una sinfonia amb un cor final que celebra precisament no pas la referència de la natura, sinó que l'any 1930, en plena etapa incipient estalinista, ja podeu sospitar que parla més del dia del treball. Xostakovich hi havia treballat l'any anterior, el 1929. Era una etapa de joventut, una etapa d'il·lusions en què encara Xostakovich no s'havia topat amb els problemes que vindrien no gaire més tard amb la censura del règim soviètic. Aquesta cantata havia estat pensada com una sinfonia cantata per cor i orquestra. El compositor hi utilitza un llenguatge modern, angulós, fins i tot podríem dir que un punt experimental, amb els característics ritmes marcials, blocs sonors contundents, i ja que, malgrat que es tractava d'una obra amb un cert, diguem-ne, toc oficialista, ja s'hi percep una certa tensió irònica, un dels segells de Xostakovich. Disposem-nos a sentir l'Allegretto d'aquesta sinfonia número 3, opus 20, el primer de maig, de Xostakovich.

Aquest era l'allegretto de la tercera de les 15 sinfonies que ens ha deixat Dmitri Shostakovich. Era el primer moviment. L'hem sentit en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigida per Neeme Järvi. Aquesta sinfonia número 3 es titula El primer de maig. És l'opus 20 de Shostakovich i ens parla no de l'arribada de la primavera, sinó de la celebració del Dia del Treballador. Recordeu que Shostakovich treballava en aquells temps en el context soviètic, el context polític que va marcar pràcticament tota la seva carrera. I de la música de Shostakovich passem a l'òpera d'Umberto Giordano, juntament, ja sabeu, amb Alfredo Catalani, Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo i particularment Giacomo Puccini. Giordano esdevé un dels grans representants de l'anomenada òpera verista. El segell d'aquest tipus d'òpera és que es basava en arguments, en històries que podien ser contemporànies d'aquell moment, defugint la tradició passada de fer òperes inspirades en reis medievals o en històries mitològiques. Així doncs, donaven una dimensió de versemblança a través d'unes històries que sovint tenien finals dramàtics. Umberto Giordano ens n'ha deixat algunes d'aquestes òperes de referència del verisme italià de finals del segle XIX i potser la més emblemàtica de totes és la titulada Andrea Chenier, que es va estrenar a l'Escala el 1896. Ens parla del poeta revolucionari Andrea Chenier, un poeta que va existir de debò en els temps de la Revolució Francesa. En aquests moments, en aquesta escena, quan canta allò de «Come un bel di macho», com un bonic dia de maig, Chenier està empresonat i condemnat a mort. I quan ens parla d'un bonic dia de maig, no ens parla d'aquell dia en què ho canta, sinó evocant metafòricament, de forma poètica, el record d'un dia passat de la seva vida i, en definitiva, de la llibertat perduda i enyorada. Per tant, aquí el maig no és un motiu d'alegria, sinó de la bellesa, de la nostàlgia i del record. En definitiva, Giordano, a partir d'aquest plantejament, ens escriu una ària d'aquelles amb un arc melòdic impressionant i que esdevé un veritable exemple de bellesa i d'emoció dins del que és la línia estètica de les àries operístiques veristes. Come un bel di maggio, de l'òpera Andrea Chenier d'Umberto Giordano.

Heu identificat la veu d'aquest tenor, era Mario Lanza, aquell tenor que ja fa moltes dècades, a meitats del segle XX, va protagonitzar una pel·lícula que va generar moltes vocacions operístiques, El Gran Caruso, una pel·lícula que vaja, va fer furor en el seu moment i que va deixar el nom de Mario Lanza, diguem-ne, per la posteritat, malgrat que com a cantant operístic no va desplegar una carrera tan intensa com altres cantants, però el cinema ja sabeu que és com una vareta màgica. I aquí l'hem pogut sentir en aquesta interpretació de la cèlebre ària de l'acte quart de l'òpera Andrea Chenier, Come un bel dì di maggio, com un bonic dia de maig, d'Umberto Giordano. La música de Giordano dona pas ara a un altre representant de la mirada musical del mes de maig que us estem proposant avui. En aquest cas es tracta d'una cançó napolitana sorgida 40 anys després de l'ària que acabem de sentir. És la cançó napolitana Nacere e Maggio, de Giuseppe Cioffi. Nacere e Maggio vol dir la tarda capvespre del mes de maig. Una cançó escrita, òbviament, en napolità, forma part d'aquesta gran tradició de la canzone que s'ha fet tan i tan popular per el seu lirisme, per la seva manera sentimental intensa de cantar. I en aquest cas el text evoca aquest capvespre que esmentàvem del mes de maig, carregat de nostàlgia amorosa. El maig és íntim, és càlid, està associat també al record i a l'enyorança. I la melodia, doncs, vaja, que respon perfectament al manual d'estil de les cançons napolitanes. Sentim aquesta Nacere e Maggio del compositor Giuseppe Cioffi.

Inconfusible Josep Carreras, que amb l'Orquestra de Cambra Anglesa, dirigits per Eduardo Müller, ens han interpretat aquest arranjament per veu i orquestra d'una de les cançons napolitanes del compositor Giuseppe Cioffi, Nacere Maggio, el capvespre del mes de maig. Avui veiem com la música busca diferents maneres d'expressar el sentit i la semiòtica, podríem dir, del que és el maig portat al món de la música. Per exemple, Franz Lehár, el famós compositor d'ascendència hongaresa, que va ser d'alguna manera un dels successors en el panorama de l'opereta després de Johann Strauss fill. Una de les operetes, estrenada ja el 1927, és Der Zarevich, que vol dir el fill del zar, una opereta que ens parla d'una història amorosa entre el fill del zar i una ballarina. I, de fet, aquí el maig pren aquesta dimensió, diguem, d'instant únic i irrepetible pel que fa referència a la felicitat i potser hauríem de dir a les històries d'amor irrepetibles. Aquesta història d'amor entre el zar i la ballarina fa que d'aquella primavera, diguem-ne, sigui única i, per tant, dona sentit a una de les frases que es diu al text, que cada primavera només té un mes de maig. Combinant dolçor, nostàlgia, un punt de resignació amorosa, enyorada. Vet aquí aquesta ària de l'opereta Der Zarevich, és una de les àries que apareix a l'acte tercer, l'opereta El fill del zar, de Franz Lehár.

0: Avui acomiadant el primer temps aquesta selecció que us hem proposat de músiques vinculades al mes de maig amb aquest fragment de l'opereta Der Zarevich. Der Zarevich vol dir el fill del zar. Aquí el Zarevich era el tenor Piotr Bezawa al costat de la soprano Angela Denoke i amb la Staatskapelle de Dresden dirigits per Christian Tilleman. Aquesta és l'última pàgina vinculada al mes de maig que us hem proposat avui, el primer temps.
1: El primer temps.
0: Un maig irrepetible, el que cantava Franz Lehár en aquesta opereta. Però vaja, el que us volem recordar avui per acabar el nostre primer temps és que el 4 de maig de 1795, Haydn dirigia el seu darrer gran concert a Londres abans de retornar definitivament un cop completat el seu segon viatge a la capital britànica. En aquell concert hi va dirigir obres pròpies, com era habitual, i en aquí va estrenar-hi la seva sinfonia número 104. L'última del catàleg i que porta precisament el nom de la ciutat de Londres.

0: I així, amb el minuet, tercer moviment de la darrera sinfonia de Haydn, la 104, l'anomenada Sinfonia Londres, estrenada el 4 de maig de 1795, acomiadem avui el nostre primer temps. Ja sabeu que tot seguit arriba al magazín Tots els matins del món i que demà nosaltres, com tots els matins del món, hi tornarem, com sempre, ben d'hora, a 6:45. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana amb entrevistes exclusives a la compositora Clara Aguilar.

0: sigui, i vulgueu fer-nos-la arribar, ja sabeu que disposeu de diferents vies de contacte a través del correu electrònic, totselsmatinsdelmon@catmusica.cat, també del WhatsApp, 627 480 116, i si no, directament a tu.
1: Sí, espaisonant.cat, allà es poden posar en contacte amb mi, i si teniu cintes i voleu que les digitalitzi, endavant.
0: També.
1: Les posarem aquí, si es pot.
0: Molt bé, gràcies, Albert.
1: Adéu-siau.
2: Catalunya Música.

0: La primera de Mahler amb Orozco Estrada. Dilluns 18 de maig a l'Auditori. Entrades a ibercamera.com.
1: Zero 12, la millor resposta.
2: Va tot bé?
3: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. I revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
2: Això és violència masclista.
4: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linka. A Catalunya Música.
8: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
9: Doncs sí, des d'aquí mateix, en aquests moments, quan passen 3 minuts de les 9 del matí d'avui dilluns i inaugurant ja aquest segon tram de selecció musical d'avui, recuperarem el moviment final del primer sextet de corda de Johannes Brahms. Cordes expressives i àgils en un rondó que flueix sol i més en aquesta versió, la del quartet Belchea, amb Tadeusz Zimmermann i Jan Jenkeres.

I després de sentir aquest moviment, quart moviment del sextet de corda número 1 de Brahms, retornem a la música vocal, però sense abandonar el romanticisme perquè ens quedem al cicle La vella molinera de Franz Schubert. El baríton André Schoen el va gravar fa 5 anys, juntament amb el pianista Daniel Haida, i d'aquest recull ens quedarem amb Danksagung an den Bach, en què el poeta parla amb el rierol i li agraeix allò que porti. Sigui el que sigui, de bon grat ho accepto. He trobat allò que cercava. Sigui el que vulgui ser.

El camp de Schubert ha donat pas després al mar de Juan Sebastián Elcano, gràcies al disc que l'any 2019 van dedicar a aquest navegant els membres de l'Euskal Barroc Ensemble, dirigits per Enrique Solinís. Quid Stevie Mare Vidit era un dels talls que incluïa aquesta aventura musical. I ja hem entrat al món de l'antiga, ja que hem entrat en el món de l'antiga, ens hi quedarem amb una intèrpret brillant com és la violinista Anna Urpina, que acompanyada de la clavecinista Iva del Campo interpreta d'aquesta manera la sonata Seconda de Dario Castello, Fantasia en estat pur.

Era la polonesa Anya Rand, i qui reimaginava aquesta cançó d'ofici, en concret cançó per a cosir, de l'islandès Ólafur Arnalds en la versió per a piano del seu disc Some Kind of Peace, àlbum del 2022. Una pinzellada de creació contemporània que ens condueix de nou al passat, ara a través del repertori de Barbara Strozzi i una de les seves arietes, Begli Occhi, Ulls Bonics, que interpreten Julieta Viñas i Paula Brieva, el duet Dolce Rima.

0: Hem sentit al finale Tempo Diminueto, tercer moviment del trio en piano, número 40 en fa sostingut de Joseph Haydn, a càrrec del trio Florestan. I així arribem avui al moment de la conversa.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
0: 9:45 i a Tots els matins del món conversem avui amb la coreògrafa Magdalena Garzón.

0: Bon dia, Magdalena.
1: Bon dia, Esther.
0: Què tal?
1: Bé, molt bé. Molt emocionada d'escoltar aquest fragment de Rèquiem.
0: Doncs sí, Rèquiem a quatre veus, de Joan Cerarols. Estem sentint el L'Ofertorium. Aquí encara no sentim les demés veus del cor Cerarols. L'has escollida per quin motiu?
1: De fet, he de dir que l'hem escollida juntament amb en Marc Díaz, el director del cor Cerarols.
0: Sí.
1: I també amb el director d'Espurnes Barroques, el director artístic, que ara tenc un lapsus.
0: Josep Barcons.
1: Perdona, en Josep Barcons.
0: Cap problema.
1: Bon dia al dematí. Amb en Josep Barcons, quan estàvem dissenyant aquesta vel·la, uh-huh, que farem precisament dins el marc d'Espurnes Barroques. I la vara, quan treballàvem tot el repertori, perquè és un repertori molt llarg, de 3 hores.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí. Inicialment era tot repertori de Bach, perquè era un homenatge molt personal meu en el compositor, la música. I bé, el fet de que ara puguem fer la vel·la amb el cor Cerarols, evidentment, hi tenia més que cabuda poder escoltar i gaudir del repertori de Cerarols. I aquest Rèquiem, evidentment, en un espai com el cementiri nou d'Igualada, de l'Enric Miralles, sí, escau moltíssim.
0: Uh-huh. D'Enric Miralles i Carme Pinós, no? Són els dos arquitectes que van fer el cementiri nou d'Igualada, que sembla ser que és de les obres més poètiques de l'arquitectura catalana del segle XX.
1: No en tindria cap dubte, perquè és un cementiri inacabat, amb unes entrades de llum, no? que connecten, diguéssim, amb aquesta espiritualitat, elevació, que permet entreveure, no? Jo no hi he estat encara, no hi he pogut estar, i arrib dia 17 amb moltes ganes d'evitar-lo.
0: És a dir, encara no heu començat els assajos?
1: Han començat els assajos, però en sala d'assaig.
0: Uh-huh. En no sala en l'espai pròpiament del cementiri.
1: Efectivament, sí. Uh-huh. Sí,
0: però has vist fotografies, suposo, del cementiri nou d'Igualada. Per tant, l'impacte encara no el tens, no? En el moment en què trepitgis el cementiri serà quan... Uf, no?
1: Sí. I hem fet molta feina en tots tres, amb en Josep, en uh-huh, Marc i jo, i hem vist vídeo. Vull dir, ells hi han estat, han fet la visita, i he fet una aproximació a través d'ells també molt... molt sentida, per dir-ho així, i aprofit perquè justament ha sortit un documental de sa vida i feina d'en Enric, que se diu Miralles, que també el recoman i també m'ha ajudat molt a entrar, diguéssim, en tota sa seva feina poètica i mirada arquitectònica, que me sent molt propera com a mirada artística, també.
0: Uh-huh. Has dit que en principi era un projecte amb molta, molta, molta música de Johann Sebastian Bach.

0: Què representa per tu la música de Johann Sebastian Bach?
1: Representa foscor, elevació, silenci, combregar amb un estat d'intimitat que traspassa s'intimitat individual, també, no? És molt universal, està poc, molt per compartir en comunitat, que és l'objectiu de saber al final. Aquest sosteniment entre tots els qui assistim i agafat, o sigui, prenc aquesta penyora poètica precisament del que és una vel·la, no? És aquest acompanyament a sa família, a ses amics, als amics, a sa pròpia persona difunta que marxa, no? que traspassa, i tots aquests gestos, estats, d'alguna manera se volen recollir, i també aquesta austeritat que sa religió protestant, no, de sa qual Bach en formava part i per sa qual componia les seves obres, també, vull dir, si he dit foscor, i és un trànsit de la llum, també, és un viatge de la llum. Aquesta peça la feim en moments en què el sol normalment se posa cap a, no, una llum crepuscular, sí. Una llum... Si no se pot fer, que és completament a les fosques, també. I just és com Jesu com... està escollida en un moment de molta foscor.
0: I com l'heu plantejat? Perquè, clar, el cementiri és un espai obert. Les entrades de la gent, com serà? Com l'heu concebut? 3 hores també són moltes.
1: Sí. És un format que permet que les persones que hi assisteixin, podríem dir públic, però com que agafa una altra manera d'estar, és públic, però també són visitants, d'alguna manera, poden entrar i sortir en el moment que vulguin. És a dir, les accions... No hem de pensar en una peça a l'ús, no?, a l'italiana, perquè per això anem a un teatre a l'ús, sinó que les accions estan situades a l'espai depenent de la llum del moment del dia, cosa que també està agafat amb pinces, perquè només que aquell dia ja te canvi, no, els nígols o te canvi, però sí que ho construïm amb aquesta idea coreocrònica. Llavors, els assistents, visitants, poden entrar i sortir d'una manera molt relaxada, i de fet percebent la d'espurnes barroques, haurem habilitat un lloc amb uns fruits secs i una mica de vidols, perquè se pugui anar a fer un descans a fora i després tornar a entrar.
0: No està gens malament.
1: Esperen que sigui golafra s'invitació, no? Que no espanti, que no assustin ses 3 hores. De fet, ja sabem, no?, que hi ha un programa musical que el temps és molt relatiu, i la música ho sap bé, prou d'això, i hem de dir que molta gent que ha vengut les 3 hores i te diuen és que se m'han fet curtes, o gent que no pot estar 3 hores, no?, i que necessita marxar, vull dir que és així, eh? És per poder oferir aquesta experiència oberta.
0: Magdalena, ja que parlàvem d'aquesta col·laboració amb el Cor Cererols, que no sé si serà la primera que fareu, plegats.
1: Sí, sí? És la primera, és molt
0: Això
1: especial.
0: Això serà el 24 sí. de maig, un dia abans. També col·laboraràs amb el Cor Eglepta de Sant Cugat del Vallès amb un altre espectacle, el titulat Verònica.

0: Magdalena, estem sentint precisament una de les peces que sonen en aquest nou, en aquest altre espectacle, Verònica, que tal com dèiem, doncs fareu juntament amb el cor Aglepta. És aquest Dorado Cabello de Francisco Guerrero, eh?
1: Sí, preciosa. Una caiguda, que és el que fan per mi, així a nivell coreogràfic, unes caigudes que fan ses ballarines, unes penitències, unes pietats. Sí, també primera col·laboració amb el cor Aglepta, anam d'estrenes. Aquest repertori el va escollir la directora d'escor de dones de SUIP, de la Universitat de les Illes Balears, que hi van fer una primera experiència amb cor. Aquesta peça inicialment també la fèiem amb música enregistrada, diguéssim, i volia donar veu humana en aquesta representació d'un objecte tradicional popular de Mallorca, que són les floreres, que els atenim a les cases, a les possessions, a les cases de Mallorca, damunt un canterano, i per donar una veu humana o per donar vida en aquests espais, van començar a fer aquesta col·laboració amb el cor de SUIP. I ara, a propòsit de, com deies, Esther, d'aquesta actuació dia 23 de maig, dintre del Festival Floral, el seu director artístic, també Martí Sant Climent, ens va proposar aquesta col·laboració amb el cor Aglepta. I recuperar amb aquest Tu Dorado Cabello de Guerrero, entre altres peces.
0: Dins del Festival Floral de Vilassar de Mar, que no ho havíem dit, eh?
1: Sí, és així. Efectivament, sí.
0: I clar, totes aquestes col·laboracions que feu amb la teva companyia, Magdalena, amb cors, quan va començar aquesta pràctica de ballar, però també acompanyant un cor?
1: Era un desig de feia temps i no s'havia encara donat l'ocasió, i per quan havíem de presentar Verònica en el Castell de Montjuïc, un festival que s'hi diu Montjuïc, a les terrasses de dalt del castell, i a mi no me feia ganes invadir-ho amb uns altaveus i posar música enregistrada allà. I aquí va començar una mica de forma precipitada amb un trio de veus meravelloses que vàrem arreplegar, diguéssim, na Luna Maestro, na Jana Corominas i na Marta Esteban, que també està la Marta al cor Cererols. I elles tres, una mica així, com dic, a correcuita, varen preparar un repertori, i va ser preciós allà dalt, perquè d'alguna manera ses veus... no era una presència, saps? No estava amplificat, i llavors no era una presència superforta de musical, no? De que a vegades en el carrer o l'espai públic posàvem la música molt forta perquè sigui un reclam i allò soni, no? I una mica el vent se'ls enduia, i vàrem veure que era possible crear un espai d'escolta més silenciós, amb més exigència per qui ve, també. Que ha d'estar més calmant, no? I va ser aquesta primera, i a partir d'aquí després ja Verònica, això, el projecte està dissenyat perquè aquí on anem puguem treballar amb un cor local, diguéssim, i fer aquests assajos previs, amb tot el que comporta, també.
0: Evidentment.
1: No? Sí.
0: Magdalena, sentim una altra de les músiques.

0: Doncs estem sentint ara un dels fragments de la banda sonora de la pel·lícula Tots els matins del món, curiosament, títol també d'aquest programa. I per quin motiu? A veure, què hi ha al darrere? Quina història hi ha al darrere d'aquesta banda sonora?
1: Hi ha una història així llarga, a veure si la puc concentrar. Torna a arribar en el llibre de Kingnart i a la pel·lícula després de l'adolescència haver vist la pel·lícula, quan vull fer un estudi de la relació, diguéssim, que havia viscut de la quietud en pròpia pell en la pràctica de la dansa. Perquè he estudiat una disciplina que ve de l'Orient, del Japó, que és la dansa buto, que treballa molt la quietud, i volia fer un paral·lelisme en l'estudi dels bodegons, natures mortes. I estudiant això, a través d'una lectura, arrib a la pel·lícula, perquè Calvo Serraller diu quina bona troballa que fa Tots els matins del món posant en relació un pintor de bodegons, no? Com és Lubán Bojan, amb la música de la pel·lícula, no? Perquè tots dos comparteixen un territori del silenci, de vida en suspensió. I aquí arriba aquest entramat de conceptes entre quietud, vides en suspens, refugi, no? El refugi que se construeix Messia Colomba per protegir-se, per connectar-se amb la seva difunta dona estimada. I a mi m'acorprèn molt aquesta història. Tot plegat. Sí, sobretot la representació després d'aquest quadre que ell encarrega per immortalitzar el moment de fantasmagòric de presència, no? Uh-huh.
0: La dansa per tu és un refugi?
1: Sí, és una salvació, és un refugi. Sí, completament.
0: Com neix una coreografia teva? Quin és el teu procés creatiu? És sempre igual o vas variant?
1: Començ molt pel cos, per la dramatúrgia del cos, per quin és aquell cos, aquell principi de moviment que respon a les necessitats de la peça. Passa molt pel cos i és vera que l'acompanyament musical també hi fa molt. És a dir, que escolt, tant si surt o no a l'obra, que escolt, que posen els assajos perquè les ballarines trobin aquell cos, quina llum també. És a dir, hi ha una modificació de l'estat, de l'estat d'escolta, de l'estat de ses intèrprets meu, de l'espai. I això passa per, sí, que com creem aquest ambient a través de sa música, a través de sa llum i a través de sa pràctica d'escòs. Sí, diria que passa per accedir a un estat.
0: Com descriuries el teu llenguatge corporal o estil coreogràfic?
1: Diria que també encara l'estic potser definint, trobant. Però com deia, m'interessa molt l'estat de quietud, o si més no, quina és aquesta condició

0: fotografia, tot i que va veure on arribam. Però ni, o sigui, durant la recerca, moltes estones de quietud, moltes. De fet, un dels meus mestres, Andrés Corchero, i això ho utilitzo moltíssim, diu, qui vos ha dit que vos hàgiu de moure? I llavors les intèrprets estan allà, romanen, no? Aquest romandre, bastanta estona vivint, perquè passen tantes coses en aquesta quietud,
1: Clar.
0: tantíssimes, hi ha
1: Doncs ja
0: tanta bellesa.
1: sí, doncs ja que has anomenat Andrés Corchero, hi ha altres mestres que t'hagin impactat, que t'hagin marcat d'alguna manera?
0: Sí, entenc moltíssims i no els amagap i començant per aquests últims, o sigui, ses intèrprets, diguéssim, en ses que treballa actualment són mestres inesgotables a dia d'avui, tot l'equip artístic. No puc deixar també de citar la meva primera professora de dansa, na Laura Giroto, Carme Renalies, una ballarina i una dona excepcional amb qui també vaig aprendre moltíssim. Andrés Corchero i Constanza Brinzig, que també la coneixeu en el programa que ha participat, i una extraordinària coreògrafa i amiga. A l'Institut del Teatre em vaig trobar amb dues persones molt importants, Lippi Hernández i Roberto Frattini, una més de sa pràctica i l'altra més teòric i dramaturg de la Veronal, entre moltes altres coses. I dos bons amics músics amb qui també he compartit moltes audicions i projectes, que són el pianista mallorquí Tomeu Moll i el musicòleg, músic i actual director del Museu de la Música Jordi Alomà.
1: Seguim amb una altra de les músiques.

0: Estem sentint Pari Intervalo de Arvo Pärt, aquest compositor estonià. Bàsicament perquè vas guanyar la beca de l'Observatori de les Arts Escèniques Aplicades de l'Institut del Teatre pel projecte Mirall dins d'un mirall, que és precisament el títol d'una de les obres d'Arvo Pärt. No sé si va ser la teva inspiració aquesta obra. En què consistia el projecte?
1: El projecte consistia per primera vegada per mi treballar amb intèrprets invidents i posar en funcionament una investigació de quina manera a través del llenguatge podíem audiodescriure la dansa. I just la peça Mirall dins un mirall feia referència també a un sistema de composició molt fractal i me servia com per fer aquest emmirallament d'imatges, no?, dins la pròpia coreografia. Era una peça que utilitzava moltíssim en els assajos.
0: Ai, que t'estem perdent, Magdalena. Estem sentint, tal com deia, Pari Intervalo, que precisament també és una de les músiques que formen part d'un dels espectacles de la companyia de la Magdalena. Concretament, el retaule en dues parts és dansa i orga a la plegada. Estem intentant solucionar aquesta connexió amb la Magdalena Garzón. No sé si la tenim, Pau. No tenim connexió. Sí, pugem una miqueta de música i intentem resoldre aquesta petita desconnexió que hem tingut.

0: Comentava Magdalena, quan ens hem perdut, quan s'ha desconnectat la connexió, que precisament aquesta peça d'Arbo Part també forma part d'un dels teus espectacles, Retaula en dues parts, que és dansa i orga.
1: Exacte, just comentava que aquest dia primer de maig la vàrem estrenar per primera vegada amb Miquel Benàsser a l'orga, a la Basílica de Sant Francesc de Palma, i va ser molt especial i molt emotiva escoltar-la en una basílica com és a Sant Francesc, amb aquestes dimensions i molt, també, no?, molt espiritual, amb aquest Arbo Part.
0: Comentàvem tot el tema de les pràctiques inclusives i transformadores amb persones invidents. No sé com ho veu, com ho vius quan treballes amb elles?
1: És molt fort, no puc dir, és molt fort, perquè te poses en contacte durant molt de temps, no?, i en el dia a dia, perquè un procés de creació és llarg i és dia a dia, amb persones que a mi les admiro moltíssim, també, perquè viuen en aquest món que està fet tant per sa mirada, també, i me desperta molta admiració. És un plaer molt gran, és un aprenentatge immens, i és un projecte que estim moltíssim. I són amics i amigues, en el final, també, amb qui compartim sa vida i el dia a dia. Sí, és molt especial. Tenen una percepció dels temps, crec, particular, també. És una escolta molt íntima del gest i del moviment.
0: Hi ha algun moment clau que hagi redefinit la teva trajectòria, Magdalena?
1: En aquest moment que vaig començar a estudiar amb més profunditat la relació entre la natura morta com a gènere pictòric, però també filosòfic, antropològic, i la meva pràctica pròpia del moviment, aquí sí que hi ha hagut una profunditat en l'estudi que sí que m'ha fet entrar, potser, amb més deteniment. I després, un any que vaig estar a Berlín, també, durant uns mesos, vaig poder practicar jo molt tota sola a l'estudi, i aquí també vaig fer molta feina personal. Diria que tots aquests moments com de refugi, precisament personal, i d'estar moltes hores tota sola estudiant, sempre són uns... fan un canvi, no?, radical, o fan un... basculen cap a un lloc més profund d'investigació.

0: Estem sentint l'inici del martiri de Sant Sebastià de Debussy. També digue'ns per quin motiu, Magdalena.
1: Gràcies per posar-lo, perquè començam demà aquest projecte.
0: Veus? Caram!
1: Sí. Anam. Doncs és un projecte que comença gràcies infinites en el suport del Festival d'Ansaneu, en la seva directora artística, Ruth Martínez, que ens acompanya, ens ha acompanyat durant 3 anys i vàrem presentar la vetlla l'any passat als Altars Profans i enguany fem aquest solo de creació que hem estat treballant amb la Ruth i amb la Fundació Toni Catany. Toni Catany és un fotògraf mallorquí que té una sèrie fotogràfica també al voltant del martiri de Sant Sebastià, aquesta obra literària d'Anunzio, de Gabriel D'Anunzio, i que Debussy va escriure aquesta peça, que encara no, ni l'he escoltat sencer, he escoltat fragments, i que demà començam, ni m'ho crec, amb en Víctor Pérez Armero, un potent ballarí català, i la soprà mallorquina Irene Mas Salom, que inicialment interpretarà alguns fragments i després veurem cap on anam. O sigui, ara feim una primera aproximació humil i senzilla, per dir-ho així, i que servirà per inaugurar una exposició d'en Toni Catany dins el marc del Festival des d'Ansaneu, ja dic, amb aquest suport que la companyia hem tingut a 3 anys vista, que és una cosa excepcional i que agraïm infinitament.
0: Que bé. Com veus l'estat actual de la dansa contemporània? Quins reptes afronten avui els creadors en aquest àmbit?
1: La veig, per sort, diversa, eclèptica, no? Des de molts angles, moltes perspectives diferents, cadascú, per dir-ho així, de forma col·loquial, de son pare i sa mare, no? I això, a moments, potser diria que m'ha pogut estressar, necessitava com a compartir potser més algun territori i de cada vegada ho veig més com una virtut i com un cert èxit, no? Alguns s'estan posicionant més de forma més evident en un lloc de reivindicació social, política, de forma més explícita. D'altres anant més cap a un plantejament més espiritual, més de referències, no? d'altres artistes com... Potser seria el meu cas, on ja em va ser més còmode, amb col·laboracions, no? amb músics, amb pintors, amb fotografia. I bé, a un lloc que s'ha de seguir fent feina, s'ha de seguir picant pedra, s'ha de seguir reivindicant també espais de millora de condicions i de... Sí, i de poder fer feina amb... millor.
0: Creus encara que la dansa té el reconeixement que es mereix? O encara no?
1: Crec que encara no. Crec que és complicada encara per el repte que m'ho suposa de comprensió, no? Perquè semblaria que hem d'entendre a nivell cognitiu que hi ha d'haver una narració, això encara hi és, no? Encara just dia primer, quan va acabar la representació de retaula, un senyor del públic me va aturar i me va dir: jo t'ho vull demanar, si jo puc interpretar de forma lliure, i evidentment, i no m'has de demanar a mi, ni molt manco, però estan molt, molt agafats encara, potser, i no em ni de donar permís, no? Crec que crec que hem de crear amb molt de rigor també, i també aquí una crítica en els creadors i creadores, no? Hem de crear amb molt de rigor aquests espais de possibilitat perquè el públic pugui estar i pugui gaudir o no, pugui avorrir-se, però hi pugui estar, tranquil. I precisament, jo dic, aquesta persona no havia de demanar permís, ni havia, però és molt interessant també que s'ho plantegi.
0: I tant.
1: Una de les coses que planteja la dansa, no? Entre, i després que, clar, que el cos també s'abandona més prest, no? La música, per bo o per dolent, la tenim més en el nostre dia a dia, no? La tenim en els telediaris, la tenim en els supermercats, a vegades, i clar, la pràctica del cos i de la dansa potser l'hem delegada més a l'esport, no? Uh-huh. I per això aquests projectes també d'introduir la dansa a les escoles o tenir una pràctica corporal més al dia a dia també és important.
0: Magdalena, des d'on ens parles?
1: Des de la Cabaneta.
0: Que és d'on ets tu?
1: Que és d'on som jo, uh-huh. Sí.
0: A Mallorca.
1: Ara d'on viure, exacte. El terme municipal de Marratxí, a Mallorca. Sí.
0: Molt bé, doncs escolta, que vagi molt bé tot el que estàs fent, el que vindrà d'aquí no res. Ja deies que que demà comenceu ja amb aquest nou projecte, amb el Martiri de Sant Sebastià. I res, hem tingut una petita desconnexió, t'hem pogut tornar a recuperar a través del telèfon i després altra vegada per internet. Per tant, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i a seguir endavant.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Magdalena Garzón. Adéu.
2: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
5: Tampoc em visualitze com a timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. No és la cosa de vull ser el tal de no sé què. Estàs en la música, disfrutes el que fas, vas fent. Evidentment que pelés perquè vols una plaça fixa, vols estabilitat, però va tot lligat, no? Jo disfruto molt de lo que faig. Si el soc sincer, els timbals m'encanten i disfruto moltíssim. Però si em dius que has de tocar el bombo en tosca, doncs també disfruto. Dona igual el que toques.
2: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu.
6: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
0: D'aquí no res, arribarà en Jordi Cornudella amb la seva secció Les coses petites, però de moment, en aquests moments, quan passen 4 minuts i mig d'un quart d'11, entrarem, o seguirem, més ben dit, en aquesta tercera hora de programa amb una mostra del talent de Dora Pijacevic, capaç d'unir en un sol moviment melodies per recordar, tan obertes i plenes d'optimisme com, de sobte, melancòliques i nostàlgiques, com la vida mateixa, vaja. Sentim-ne, doncs, el primer moviment del trio en piano d'aquesta compositora croata en la gravació del trio Roderte.

Així comença el trio en piano de Dora Pajacevic, una peça extensa i profunda que ens arrossega a diferents estats d'ànim, a diferents atmosferes, i ho continuaria fent en els tres moviments restants. Pràcticament 40 minuts de música, dels quals n'hem sentit una petita mostra, aquest Allegro con moto en la versió del trio Roverde. I de Pajacevic passarem a Elfriede André, i de la música de cambra farem un salt a la música vocal gràcies a Urd Drömlid, un cant a l'esperança que acaba amb aquests versos. Diuen: l'home un dia transformarà l'harmonia de la seva vida somiadora en una cançó desperta, alliberada i jubilosa.

El conjunt Singapur era qui ens ha interpretat en primer lloc Ur Drumlif d'Elfriede André, conduint-nos després al moviment i l'escriptura viva, realment viva, de Samuel Coleridge Taylor. Sentíem La Caprice de Nanette amb la Chicago Sinfonietta que dirigia Paul Freeman des d'un disc dedicat a l'herència simfònica africana. Aquest, en concret, era el primer moviment de la petita suite de concert Opus 77 d'aquest compositor britànic que va viure entre els segles XIX i XX. I no deixem l'orquestra perquè continuarà present en la peça que ja tenim a punt, acompanyant, però, a un clarinet solista. Sabem que el concert de Mozart s'endú sovint les grans lloances, però atents, perquè, déu-n'hi-do, aquest altre concert és el segon de Carl Maria von Weber, perquè no li ha d'envejar res, ni en lirisme ni en expressivitat, i menys en una versió com la que sentirem de Martin Frost i la Tapiola Sinfonietta.

0: Sentim encara aquest adagio manon troppo del concert per a clarinet número 1 de Carl Maria von Weber, però toca d'una pas ja la secció d'en Jordi Cornudella, que com que ahir no podia, com que avui volem dir, no podia venir en directe, doncs la vam haver de gravar. Per tant, semblarà que la Maria hagi recuperat la seva veu, però no, és una secció gravada. Donem pas.
1: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.
2: Hola, bon dia a tothom. Sóc en Jordi Cornudella Heras i això són les coses petites. Tan petites i tan curtes com aquesta sintonia.
3: I que ens agrada, com ens agrada aquesta sintonia.
2: Ai, sí, home, una mica de toldrà. Gràcies.
3: Una mica de toldrà, Victòria dels Àngels. Què més podem demanar?
2: Obre el cor, obre el cor. Sí. Bé, recordeu que en aquest consultori d'anàlisi musical ens fixem, com diu el títol, en coses petites, en un acord, una paraula, un interval, una frase musical, el que vosaltres, gent que ens escolteu, tingueu ganes de saber.
3: Jo la veritat que cada setmana espero amb emoció veure quin trauma musical ens arriba.
0: És que, Maria, la gent viu coses molt fortes escoltant música clàssica,
2: Ja ho pots ben dir. I avui no serà menys, Ens escriu l'Ada de Sant Miquel de la Papada.
3: A veure, Jordi, on és això?
2: Ai, doncs jo no ho sé exactament. Tu, Esther, ho coneixes?
0: Doncs la veritat és que no em sona gens.
2: Mira, a mi que sempre em sorpreneu perquè sabeu on són tots aquests pobles des dels que ens escriu la gent, i avui em sorpreneu justament pel contrari.
3: No. Coses que passen a la vida, No es pot saber de tot.
2: No, és veritat, no es pot saber de tot. Bé, ja farem recerca. Podem sentir una miqueta de música d'aquestes que fan oloreta d'encens? Fantàstic. Molt bé. L'Ada diu així, diu... Estimat consultori, fa unes setmanes vaig anar a un concert i hi tocaven l'Heroica de Beethoven. Eren d'una d'orquestra d'aquestes de Noruega, que es veu que fa anys van venir al Palau i anaven tots tan borratxos de sangria que el concert va ser un desastre. Aquesta vegada, però, tot anava molt bé. Música poderosa, decidida... Però hi va haver un moment estrany al final, al mig del primer moviment. Va aparèixer un acord estrany que m'ha fet pensar, mira, uns que han tornat a veure una mica més del compte. Però vaig comentar amb la meva amiga, que ja entén de música, i em va dir que no, que era tal qual. No sé explicar-ho millor. No és que fos lleig, però semblava una mica fora de lloc. És cosa meva o Beethoven realment fa alguna cosa rara aquí? Moltes gràcies, Ada.
3: Ada, tranquil·la, perquè estàs parlant de l'especialista, jo crec que han fet coses rares.
0: Rares i meravelloses. Per cert, Jordi, diria que Beethoven ja ha passat per les coses petites.
2: Va passar per les coses petites, sí senyora, ens va visitar fa uns mesos quan vam parlar del principi de l'últim moviment de la novena.
3: Correcte, sí.
2: Allò de preparar el famós himne i tota la història aquesta. Sí. Allò també és una d'aquestes coses rares i extraordinàries, realment, lo de l'himne aquell.
3: Sí. I de fet, si no ho teniu en ment, si voleu tornar, ho podeu recuperar sempre al web de 3CAT.
2: Estupendo. Doncs bé, Ada, anem amb tu. El teu mal no és poca cosa. Ha estat llegir la teva petició i he sabut exactament de quin compàs em parlaves. Del compàs 276 del primer moviment de la tercera sinfonia, no hi ha cap dubte.
0: Caram, sí que filem prim.
2: Primíssim, avui filarem primíssim.
3: M'encanta que tinguis tots els compassos al cap de totes les cas, obres de Beethoven.
2: Per si de cas no me'n preguntis cap més. Ada, oients, avui parlarem d'un acord, una cosa petita, però que és un tro. Però abans, com fem sempre, hem de situar-nos una miqueta. Som a començaments del 19, sí? Ludwig van Beethoven viu a Viena, i és una figura coneguda. Pianista, temible, compositor imprevisible, persona, diguem-ne, complicada. Europa encara està intentant entendre què ha passat després de la Revolució Francesa. Tot està canviant, la política, la societat, la idea mateixa de l'individu. I enmig d'aquest món, el 7 d'abril de 1805, fa 126 anys, ojo, que no és fa
3: poca
2: dos dies,
3: no,
2: s'estrena una sinfonia enorme, l'Heroica. És aquella sinfonia, ja s'ha explicat moltes vegades, que s'havia de titular Bonaparte, però quan el 1904 Napoleó es va autocoronar emperador, Beethoven va dir, no em caus gaire bé ara, no? Es va decebre una miqueta i amb el personatge, i llavors li va canviar el títol a la sinfonia i en comptes de dir-se Bonaparte es va dir Heroica.
3: M'agrada que hagués triat aquesta opció en comptes de destrossar la partitura. Vull dir, era un bon recurs, canviar-li el títol i ja està.
2: Sí, sort que no... Bueno, amb el temperamental que era, potser hagués dit, mira, el foc, adéu-siau. No.
0: També podria ser.
2: Sí, sort que només va canviar el títol, efectivament. És una obra tan llarga i tan intensa que molts contemporanis no sabien gaire què fer-ne. Penseu que fins aleshores no s'havia escrit mai un moviment de sinfonia tan llarg com el primer moviment que ens ocupa. Abans una sinfonia podria ser moltes coses, però aquí comença a canviar una mica el paradigma, com una declaració d'intencions. Comença amb dues canonades d'aquestes que et fan fer un bot de la butaca si no te les esperes. Aquesta música avança, insisteix, no té un tema, sinó que té certs motius temàtics que es van desenvolupant diferent cada vegada. Això és molt típic de Beethoven, eh? Ho fa amb gairebé amb totes les sinfonies. A mi m'agrada pensar-la com si fos una música que pensa, com que raona, que va, es va desenvolupant a ella mateixa,
3: sí,
2: sabeu?
3: Sí. La idea de música que pensa, eh? Això ja comença a fer respecte. Ja.
2: Sí, sí. Mira, nosaltres ja hi confiem, en aquesta música, però la gent d'aleshores es va quedar una mica parada. El públic de 1805 sabia perfectament que era una sinfonia, coneixien Haydn, coneixien Mozart, i arriba Beethoven i juga amb unes noves normes i desconcerta una mica tothom. Tampoc us imagineu desmais a platea i l'ambulància a la porta del teatre, eh?
3: O sigui, no és
2: això. Més aviat va haver-hi un consens que venia a dir està bé, però se m'ha fet llarga. No? Les crítiques de l'època venien a dir una miqueta això. Sobretot el desenvolupament, que és la part central del moviment, que és realment llarguíssim.
3: M'agrada perquè em recorda el meu club de lectura, sempre hi ha algú que diu, està bé, però li sobren 100 pàgines.
0: Home, déu-n'hi-do, eh?
2: 100 pàgines són moltes, com quan surts allò del cine. No, m'ha agradat, però, bueno, sí. Jo li trauria els últims 20 minuts, no?
3: Sí, sí,
2: sí, exacte. Bé, ja veus, Ada, que no estàs sola amb això del desconcert. La gent porta 126 anys desconcertant-se amb Beethoven. I parlant de desconcert i de desenvolupament, anem al moment que descrius. Hi podreu sentir la insistència, l'obsessió beethoveniana i al final, com un tro, aquest acord. Escoltem-lo.

0: I després hi ha gent que diu que la clàssica és avorrida, Jordi.
1: És que és així de fort, sí, sí, sí. Jo tinc un amic que un dia em deia que no anava a concerts de música clàssica perquè la clàssica el posava trist. Jo pensava, ostres, doncs realment, no sé amb quines orelles ho escoltes, però sí, estàs ben equivocat.
0: Poca cosa ha escoltat.
1: Poquíssima, sí. Això que acabem de sentir és allò que en català incorrecte... Mira, jo aquest dissabte m'examino del C2 de català. En català incorrecte en diríem un subidon.
2: No ho posis a l'examen per si de cas,
1: no, no ho posaré. Beethoven carrega i carrega i carrega, no només amb insistència, sinó també amb harmonia, perquè ens col·loca uns quants acords d'aquesta sèptima disminuïda.
2: Ai, sí.
1: I de cop i volta ha passat això. Recuperem-ho. Això és fortet, fortet.
2: Clar, és que a més amb aquest metall...
1: Sí,
2: no?
1: Sí, sí, absolutament.
2: Com... Vull incidir, incidiré de veritat.
1: Sí, sí, sí, flipareu. Qui tingués les orelles de finals del 18 per sentir això per primera vegada? O sigui, és que m'encantaria. Parlem d'aquest acord, Ada, va. Beethoven introdueix aquí un acord molt concret. Jo ara no entraré gaire en la part tècnica perquè si no convertiríem el consultori en un examen d'harmonia.
2: I no.
1: I no. Però sí que podem dir una cosa. No és un acord desconegut. És un acord de napolitana, que això ara segurament a molta gent que ens escolta que ha passat pel conservatori li estan sonant coses. Els músics de l'època el coneixien perfectament, i no només els músics, el públic també. Escoltem això, que no té res a veure.

Això que hem sentit és l'inici del segon moviment del concert número 23 en la major de Mozart. Aparentment, molt lluny del que hem sentit de Beethoven, no? Però deixeu-me que us toqui, encara que fer-ho després de Pollini faci una miqueta de vergonya, la cadència final. El piano deia alguna cosa així com...

0: Doncs aquesta cadència que tenim tan integrada, segur que no us ha sobtat quan l'hem sentida, no?
1: No, gaire, no.
0: Doncs Beethoven fa exactament el mateix, encara que no ho sembli. Faig ara una mena de resum d'això que acaba de tocar de Mozart. Ell fa això. Maco, no?
1: Sí.
0: Bonic, bonic. Doncs Beethoven fa exactament el mateix. Ell, Beethoven, en aquest cas, fa... Són els mateixos acords. El que és extraordinari és on i com apareix. La música venia avançant amb una seguretat gairebé heroica, no? Aquests acords disminuïts, sí, placats, tota l'orquestra en vertical tocant, i de sobte entra en un lloc tonal que no ens esperàvem. No és que la música s'equivoqui, no és que hi hagi cap músic borratxo. Ada.
1: Ara ens has dit l'on, però i el com?
0: Heu sentit que era dissonant abans, oi? Recordem-lo. Fantàstic. Això, una corda napolitana, en aquest cas, és aquest acord d'aquí. Això, de moment, som a casa. No, això
1: sí?
0: no ens molesta.
1: Això, cap problema.
0: Molt bé. Això és el que feia servir Mozart, i Beethoven diu, bueno, està bé, però afegim-hi una nota més. Maco, també, aquest acord que podrien ser...
2: Home, que si es tracta de Beethoven.
0: Exacte. Però Beethoven, en comptes de posar-lo així, el posa així. Què vol dir? Que aquí dalt tenim això. Ja comença a haver-hi una mica de pebre, eh? Una mica de cosetes. Doncs això mateix, orquestrat com ho fa Beethoven, amb les trompes tocant un fa fortíssim i just després entrant les cordes i les flautes fent un mi, és un autèntic tro. És difícil sentir les flautes, però penseu que l'una toca un fa i l'altra un mi i estan a dalt de tot. És a dir, que això, quan l'orquestra sencera, hi ha unes flautes que estan fent això.
1: Ja més clar no podia ser,
0: Sí, sí, és a dir, si volíem espantar algú o despentinar algú, anàvem pel bon camí, clarament. Ara que coneixem l'acord, sí, tornem a escoltar des d'uns segons abans per percebre bé aquesta plantofada.

0: La veritat és que té una força tremenda.
1: I a més, després, com que no, la cosa diria que treu com un tema d'oboè, no? Molt bonic, i com si no hagués passat res aquí.
2: Sí, sí, és preciós. La que ve després és absolutament extraordinari. Ens està fent el mateix que ens feia Mozart, de fet. Són exactament els mateixos acords, però carregadets, i no com a cadència final, sinó com a punt culminant gairebé del desenvolupament, no? I ja que parlàvem de les orelles d'abans del 1805, hi ha una cosa que no podem oblidar. Nosaltres escoltem Beethoven sovint amb instruments moderns, però Beethoven no va sentir mai la seva música d'aquesta manera. A principis del segle XIX, les trompes, molt importants en aquest acord, de fet, crec que abans les has citat tu, Maria, no? Uh-huh. Eren diferents, les trompes. No tenien pistons, eren trompes naturals, un tub recargolat, diguem.
1: Sí.
2: Algunes notes no sortien netes, és a dir, que no eren harmònics del propi instrument. Així que s'havien de fer tapades, sonaven més nasals, ja que per fer-les el músic havia de posar allò, el puny a dins de la campana i moure, tapar una miqueta de tal manera que pujava o baixava l'afinació. Sí. És a dir, que són notes que sonaven completament diferents. El resultat era, doncs, un color més aspre, per dir-ho d'alguna manera. I això és important perquè aquest acord, que ens sorprèn, també sonava diferent físicament. Fem una prova. Primer escoltarem aquest moment amb una orquestra moderna, de fet la que hem estat escoltant fins ara, i després ho farem amb una orquestra que toca amb instruments antics. La diferència és subtil, òbviament, perquè les notes són les mateixes, però important, com totes les coses petites que comentem en aquesta secció, ja ho sabeu. Primera versió.

0: Què tal? S'ha notat una miqueta?
1: Sí.
0: Més punxant, més nasal, no?
2: Sí, sí, sí. Manera. Sí, de cotxe, de tant en tant,
0: sí,
2: i aquella cosa.
0: Sí, gairebé, no? Gairebé. Fixeu-vos, doncs, que no és només una qüestió d'afinació o de volum, sinó que també és el color.
2: Clar.
0: I això, esclar, no és arbitrari. Els compositors de l'època n'eren plenament conscients i sabien jugar amb aquests efectes. I avui en dia, si també ho sabem, encara que toquem amb instruments moderns, ens donen moltes pistes a l'hora de poder interpretar aquella música. Però em temo que ja és l'hora, així que fins aquí les coses petites d'avui. Ada, de Sant Miquel de la Papada, no. No era que l'orquestra de noruecs s'haguessin passat el dia a la Barceloneta i arribessin al concert Pitofs. Beethoven col·loca aquest acord exactament perquè l'oient perdi la seguretat durant uns segons o per sorprendre. És només un acord, però té un efecte colossal. Petons als veïns de Sant Miquel de la Papada, que sabem que ens escolten, i a tota la resta també. Salut, gràcies i fins aviat.
2: Doncs gràcies a tots.
1: Doncs fins d'aquí 15 dies.
0: Vosaltres. Adéu.
2: Adéu.

0: Doncs fins aquí l'edició d'avui de Tots els matins del món que hem fet possible l'equip de cada matí. Alba Quinquillà, Esther Plana, Maria Montes, Pau Blasi i una servidora, la Maria, la tenim afònica, sense veu, a veure què passarà demà. Però sí, nosaltres no hi hem faltat, us hem acompanyat durant aquestes 3 hores, des de les 8 i fins ara, i demà tindrem més coses. Demà serem tot orelles amb la Sofia Martínez i a la segona hora tindrem la conversa amb l'arpista Anna Amigó, que ha guanyat el segon premi del jurat professional a la 9a edició del World Harp Competition, que es va celebrar a Utrecht el mes d'abril d'aquest 2026. Per tant, adéu-siau i fins demà.
1: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.

0: amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'Auditori de Barcelona i sentir un dels concerts que aquesta setmana dedicarem a la figura de Conchita Badia, una cantant excepcional del nostre país, de qui se'n celebren els 50 anys de la mort. Conchita Badia va néixer a Barcelona l'any 1897. El primer concert públic el va fer amb 10 anys i el seu primer professor va ser Enric Granados. Després d'Enric Granados, Conchita Badia va tenir ocasió de treballar amb alguns dels artistes més importants del seu temps, com per exemple Felip Pedrell, Amadeu Vives, Robert Gerhard, Alban Berg o Pau Casals. D'aquí avui ens sentirem la balada de la nova Solveig, que és com començarà aquest concert, en què hi sentirem la veu esplèndida d'Helena Copons, la soprano catalana establerta des de fa anys a Viena, però que sempre ha mantingut un vincle molt estret amb el nostre país. Sentirem Helena Copons amb la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Josep Cavaller Domènech. Primer música de Pau Casals, després música de Josep Valls, la Sinfonia a la Memòria de Juli Garreta, i el concert s'acabarà amb una selecció del ballet en tres actes opus 20, El llac dels cignes, de Piotr Ilich Txaikovski. Tot això, per tant, a partir d'ara i de moments centrats en el que va ser aquesta obra deliciosa amb què començà el concert, aquesta balada de la nova Solveig que Pau Casals va compondre l'any 1937 i de la qual en sentirem la versió per a orquestra que en va fer el seu germà Enric. És una versió que es va trobar al fons de la Fundació Pau Casals, a una obra que Pau Casals va fer a partir d'un poema escrit per Ventura Gassol el juliol de l'any 1935, un poema que havia dedicat a Conchita Badia, aquesta soprano, pianista, mestra que com Ventura Gassol també va haver d'agafar el camí de l'exili. És la dona que tindrem present durant aquests dies als concerts de Catalunya Música i ara més concretament amb aquesta obra que Pau Casals li va dedicar, la balada de la nova Solveig que interpreta Helena Copons amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Josep Cavaller Domènech.

Text de Ventura Gassol, música de Pau Casals, una obra composta l'any 1937, la balada de la Nova Solveig, música escrita per a ser dedicada a Conxita Badia, la dona a qui fem homenatge a Catalunya Música amb aquest concert que es va fer a l'Auditori el novembre del 2025, un concert que va gravar Catalunya Música i que ha començat amb aquesta obra de Pau Casals, interpretada per Elena Copons. L'hem sentit amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Josep Cavaller Domènech. Després d'haver sentit aquesta obra escrita per Pau Casals sobre text de Ventura Gassol i amb la dedicatòria a Conxita Badia, tres persones que van haver de marxar a l'exili, continuem amb un altre compositor català que també s'hi va veure abocat. És Josep Valls. Va néixer l'any 1904, va morir l'any 1999. Doncs ara d'ell en sentirem la Simfonia a la memòria de Juli Garreta, una obra que va publicar d'Ínsic el 2023 en una edició crítica a càrrec del director d'orquestra Antoni Ros Marbà. Aquesta obra es va estrenar parcialment a Varsovia l'any 1939 i després es va oferir íntegrament a París i també a Barcelona, concretament l'any 1957, amb l'orquestra municipal sota la direcció d'Eduard Toldrà. Ara us l'oferim una mica més de mitja hora de música, els quatre moviments de la Simfonia a la memòria de Juli Garreta de Josep Valls, que interpreta l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Josep Cavaller Domènech.

Avui som a l'Auditori de Barcelona, som a la Sala Pau Casals, amb una gravació de Catalunya Música del novembre del 2025. I el que hi acabem de sentir és la Simfonia a la memòria de Juli Garreta, música de Josep Valls i Royo, el compositor nascut a Barcelona l'any 1904, que va començar estudis musicals a l'Orfeó Català, que després va fer estudis també a l'Escola Municipal de Música amb Enric Morera o amb Lluís Millet. L'any 1924, Josep Valls se'n va anar fins a París per defugir el servei militar i allí és on va continuar els estudis de composició a l'Escola Cantorum amb Vincent Dandy i més tard amb Albert Roussel. Josep Valls, mentrestant, es guanyaia la vida com a violoncel·lista i el seu amic, Josep Carné, cònsol a Louvre, li va oferir el càrrec de vicecònsol l'any 1937. Se'n va anar a París i va conèixer Robert Gerhard i quan va esclatar la Guerra Civil, Josep Valls va tornar a Catalunya. Va lluitar al costat republicà i l'any 39 va fugir de l'avançada nacional i se'n va anar fins a França. Va estar al camp d'Argelers i finalment va retornar a Louvre, que és on va residir, és on va dedicar-se a la composició musical tota la vida i és on va morir l'any 1999. I avui hem tingut present la seva música, la de Josep Valls, un compositor de qui n'hem sentit aquesta simfonia a la memòria de Juli Garreta després que Elena Copons hagués interpretat la balada de la nova Solveig, que és música de Pau Casals, música dedicada a Conxita Badia, la dona a qui fem homenatge 50 anys després de la seva mort i que va ser present d'alguna manera en aquest concert fet dins de la temporada de l'OBC i que ara s'acaba amb una selecció del ballet en tres actes Opus 20, El llac dels cignes, de Piotr Ilich Tchaikovsky. La versió és de la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, dirigida per Josep Caballé Domènech.

0: El que ha interpretat l'OBC sota la direcció de Josep Cavaller Domènech era una selecció, uns extractes, del ballet en tres actes opus 20, El llac dels cignes, de Piotr Ilich Txaikovski. Música esplèndida que clou aquest concert d'avui amb dues parts ben diferenciades perquè hem començat amb música dedicada a Conxita Badia, la soprano, pianista, mestra, compositora, de qui se'n commemoren els 50 anys de la mort, una dona extraordinària, deixeble d'Enric Granados i que va treballar també estretament amb Pau Casals. Li va dedicar aquesta obra que hem sentit per començar el concert, la balada de la nova Solveig, que és música sobre text del poeta Ventura Gassol i que ha interpretat la soprano Elena Copons. I després d'això ens n'hem anat cap a l'univers no tan conegut segurament del compositor nascut a Barcelona l'any 1904, Josep Vall. N'hem sentit la sinfonia a la memòria de Juli Garreta. Josep Valls, igual que Pau Casals, igual que Ventura Gassol, igual que Conxita Badia, també va anar a l'exili i va morir a França l'any 1999. Finalment, després de la música de Casals i Valls, hem sentit aquests extractes del llac dels cignes de Txaikovski, que és el que posa el punt final a aquest concert d'avui. Gravació de Catalunya Música a l'Auditori de Barcelona, a la sala Pau Casals, un enregistrament del novembre del 2025 que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A partir d'avui, a Catalunya Música, després de cadascun dels concerts en què d'alguna manera o d'una altra hi tindrem present la figura de Conxita Badia, doncs després d'aquests concerts hi sentirem un capítol de la sèrie de ficció, un capítol del 6 de la sèrie Classe Magistral Conxita Badia, una sèrie de caràcter històric i divulgatiu basat en la figura d'aquesta cantant, pianista, mestra, compositora, una sèrie que transcorrerà entre els anys 1931 i 1963. I el que hi passarà en aquest primer capítol és que un professor descobrirà als seus alumnes unes gravacions inèdites de Conxita Badia i a través d'aquestes cintes descobrirem els seus inicis, la relació, per exemple, amb Enric Granados o el seu debut al Palau de la Música Catalana. Tot això des d'ara mateix, en aquest primer capítol de la Classe Magistral Conxita Badia.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
4: Classe Magistral Conxita Badia. Capítol primer. Primers compassos.
5: Hola, hola, bon dia a tothom. Disculpeu, no trobava aparcament i tampoc trobava aquesta aula. Em dic Manel i, com podeu veure, sóc nou al conservatori. Seré el vostre profe d'història de la música. No, però no us espanteu, no, que aquesta assignatura no va de memoritzar noms ni dates. El que farem serà un viatge a través de la música i dels seus protagonistes mitjançant històries, passions i contradiccions. Com, per exemple, va, a veure, Conxita Badia. Us sona?
6: Què? Què ha dit?
5: No? No passa res, no passa res. Us ho poso una mica més fàcil. Algú coneix Montserrat Caballé?
6: Com?
5: Sí, no, és Montserrat Caballé, la soprano que va cantar amb Freddie Mercury pels Jocs Olímpics de Barcelona. Ah. Ara sí que ho sona bé. I Pau Casals? Sí, que va interpretar arreu del món la cançó popular catalana El cant dels ocells amb el seu violoncel.
6: Ara sí.
5: També, oi? Val. Doncs mireu, Conxita Badia va ser la musa, o la mestra, o la inspiració d'aquests i d'altres grans noms de la història de la música catalana. Una veu amb caràcter capaç d'emocionar tant en un escenari com en la intimitat de casa seva. Concepció Badia i Millàs va néixer el 1897 i va morir l'any 1975. Per tant, va viure la República, la Guerra Civil, l'exili, la dictadura. I també va viure grans amistats, concerts, decisions i riscos. La bona notícia? Que tot això no us ho explicaré jo, sinó ella mateixa.
7: Com?
6: Què?
5: Sí. Ja, no, tranquils. Res d'espiritisme. No. Mireu, el 1963, al passeig de Sant Gervasi de Barcelona, concretament el número 30, es van enregistrar unes sessions molt especials. Allà hi vivia Conxita Badia, i també hi donava classes, i de tant en tant decidia enregistrar-les. Aquell dia, amb ella hi havia una alumna, jo dedueixo que bastant avantatjada, de la qual avui en dia encara no en coneixem el nom. I ara, 60 anys després, nosaltres podem escoltar-les gràcies a aquesta petita joia d'aquí. Sí, sóc una mica friqui dels aparells analògics com aquest reproductor de casset. Però és que m'encanta la seva calidesa, els clics dels botons, el brunzit de la cinta quan gira. Creieu-me, de veritat, serà com si ens transportéssim a casa seva al passeig de Sant Gervasi amb Conxita Badia tocant només per nosaltres.
8: A veure, això com va? Provant. 1, 2, 3. Això funciona?
9: Sí.
8: Sí, no? Això ja dona voltes. A veure. Ai, no, i ara per què s'atura?
9: Ai. Conxita, no ho sé.
8: No, jo no he tocat res, Espera. No s'ha aturat, encara fa molt.
5: Aquesta veu que sentiu és la de Conxita Badia barallant-se amb la gravadora.
8: Que ja funciona, oi?
9: Sí. Ai, Conxita, no ho sé. Em fa respecte això de gravar-nos. Encara tindrem problemes.
8: No, dona. Deixa't estar, si no estem fent res dolent. Vege, diria. Ai, avui en dia. Vés a saber que els semblarà malament. Però, escolta, que això quedarà només entre nosaltres,
9: Sí,
8: Al cap i a la fi, no fem res més que assajar, parlar, cantar... I això ningú ens ho pot prohibir, oi?
5: Una coseta ràpida. En plena dictadura, gravar a casa no era il·legal. El risc venia després, si ho volies difondre. Si hi havia un to polític o catalanista, aleshores hi entraven la censura i la brigada politico-social. Sí, sí, parlem dels temps de Franco. És per això que aquestes cintes van quedar amagades durant dècades. I aquí és on rau el seu valor. Allò que comença com una senzilla classe es converteix en un audiodiari íntim que ens mostra Conxita Badia com mai, obrint-nos la porta del seu món més personal. I tot això comença així, amb ella explicant amb una barreja d'orgull i nostàlgia com va ser el concert llegendari al Palau de la Música el febrer del 1935.
0: El nen Jesús li prega...
5: Ui, no, espera, no és aquest, el tall que us volia posar, però... Però, mira, a vegades és un plaer equivocar-se. La sentiu? La seva veu és única, és... Bé, però ja l'escoltarem més tard. A veure...
8: Parem aquí? Parem aquí. El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
9: D'acord. Més calma.
5: No,
9: quan
5: aquí
9: em
5: tampoc.
9: Diguis, Conxita.
5: No, és que crec que és més endavant.
9: Déu meu,
5: Conxita. Ara sí, ara sí, aquí.
9: 30 anys d'aquell concert al Palau.
8: 30 anys, sí.
9: M'ho imagino amb la sala plena a vessar, la gent expectant i vosaltres amb el cor accelerat abans de sortir. Va ser tan bonic com diuen?
8: Ui, sí. Sí, sí, més i tot, eh? El tinc gravat com si fos ahir. El Palau ple? El mestre Pau Casals dirigint amb aquella serietat seva. I el públic en silenci absolut, com si no gosessin respirar. I mira que n'havien fet de concerts, eh? Però aquell... Ai, aquell era molt especial.
9: Vaja, segur que no devia ser un concert qualsevol.
8: No.
9: Tot el programa era de compositors catalans, oi?
8: Sí, exacte.
9: En Morera, en Serra, la Mot, en Païssa...
8: Ui, en Païssa, sí, sí.
9: Sembla una declaració en tota regla. M'ho imagino com si fos una manera de dir que la música i la cultura catalana mereixien ser escoltades i reconegudes.
8: I tant, i tant. Jo crec que vaig començar amb una cançó... Mira, vaig començar amb una cançó de l'Eduard Toldrà.
9: L'Eduard?
8: Sí, l'Eduard.
9: Pobret.
8: L'ambient, aquell silenci entre peça i peça... Això no ho he tornat a sentir mai més. Era com si el públic també formés part de la música.
5: Aquell concert del 17 de febrer de 1935 formava part del Festival Català, impulsat per l'Orquestra Pau Casals. No era un acte polític explícit, però sí un gest cultural poderós. Reivindicar la música del país en un moment de plenitud creativa. I enmig de tot aquest talent trobem Conxita Badia. Imagineu-vos-la, amb 38 anys, més o menys, parlant de tu a tu amb mestres com Casals o Falla, compartint escenari amb figures de renom que passaven per Barcelona. I després, amb tota la naturalitat del món, obria les portes de casa seva per ajudar a noves veus a créixer. És una artista immensa i alhora, sorprenentment propera. Però per entendre la Conxita Badia d'aquella època, hem de retrocedir fins als seus primers passos. Tot va néixer gairebé per casualitat, i amb un mestre com l'Enric Granados, que va saber veure-hi el que ningú més havia vist. Escoltem-ho.
8: Ai, recordo molt bé el meu primer dia a l'Acadèmia Granados. 10 anys tenia...
9: Només?
8: Crec que sí. Jo estava tan nerviosa.
9: Normal.
8: Els meus pares m'hi havien apuntat com una alumna de piano, però un dia, en un examen de solfeig, l'Enric Granados va sentir la meva veu. I jo estava tan nerviosa, em van dir que abraçava la meva carpeta de partitures com si fos una nina de drap.
9: I què va passar?
8: Doncs que va dir als meus pares que, a més de continuar estudiant piano, fes cant amb la Rosa Colmell.
9: La Rosa?
8: La Rosa. El pare ja m'havia fet cantar en alguns petits escenaris del barri, però que fos el mateix mestre Granados qui em fes passar del piano al cant per un examen de solfeig? Aquell dia em va canviar la vida.
9: Ai, em fascina, Conxita, pensar que un gran mestre com ell tingués aquesta sensibilitat per descobrir-te. I amb només 10 anys.
8: Bé, és que Granados era molt més que un mestre. Era un amic, era un mentor i era un pare en el món de la música. Recordo que sovint, mentre componia alguna peça al piano, em cridava perquè li cantés. Vine aquí, Conxita, vine aquí. Vull veure com sona això amb la teva veu.
9: Increïble. Devia ser el mateix que va sentir la nit del teu debut, cantant a l'òpera Parsifal al Palau de la Música.
8: Debut, debut. A veure, debut és una paraula molt grossa. No, vaig fer de noia flor. Un paperet que aturava 4 compassos.
9: Però mira on ha arribat aquella noia flor. Et devien regar bé. I quina edat tenia aquella floreta?
8: Ai, doncs tenia 16 o 17 anys.
9: Que jove.
8: Sí, sí. Mentre esperava entre vestidors, em tremolaven les mans i se m'accelerava el cor. Quan va arribar el meu torn i van sonar els compassos de Wagner, vaig respirar profundament i vaig recordar les paraules que l'Enric Granados m'havia dit al camerino. Canta amb el cor, Conxita. Nosaltres t'acompanyem.
5: I així va cantar. El públic es va rendir per sempre més aquella veu. Conxita Badia va tastar per primera vegada la sensació d'una ovació. Al seu costat, un Granados que ja havia decidit apostar per ella i llançar la seva carrera amb repertori propi. Un geni capaç de compondre obres especialment pensades per la seva veu. Però aquell somni compartit tindria un final inesperat i cruel. L'any 1916, Enric Granados i la seva dona, Amparo Gal, moririen després que el vaixell en què viatjaven fos torpedinat al canal de la Mànega.
8: No podia imaginar-me cada cop deixaria d'estar al meu costat. Imagina't, jo era una nena, jo tenia 18 anys. I a aquella edat penses que les persones que estimes t'acompanyaran sempre. La idea que la desgràcia et pugui arrencar algú tan estimat d'un dia per l'altre era inimaginable per mi.
9: Va ser aleshores quan...
8: Sí, va ser llavors, sí. La notícia ens va caure a sobre com una crueltat impossible d'imaginar. Aleshores jo era molt jove i vaig sentir que el món s'ensorrava sota els meus peus. La seva pèrdua va ser tan devastadora que no vaig ni poder cantar al seu funeral.
9: Normal.
8: Em vaig quedar muda. Les llàgrimes em van robar la veu.
5: Ho deixem aquí per avui. Hem vist com una jove promesa descoberta per Enric Granados es va convertir en la veu d'una Catalunya en plena efervescència cultural, compartint escenari amb Pau Casals i tants altres mestres. I atenció, spoiler! Aquesta història no va només de concerts i d'aplaudiments. El juliol del 1936, l'esclat de la Guerra Civil ho va capgirar tot. És cert que els teatres i auditoris van continuar oberts, però la por, la censura i la persecució política va transformar el món cultural. I la vida de Conxita Badia no en va ser cap excepció. A la classe següent escoltarem com ens explica aquells anys convulsos, els viatges forçats, els amics perduts i la música convertida en refugi. Una veu que fins i tot lluny de casa va continuar il·luminant els escenaris allà on cantava.
7: Perdona.
5: Sí, digues, et dius?
7: Anna, em dic Anna. Si vull escoltar Conxita Badia, hi ha alguna cançó que m'aconsellis per començar?
5: Mira, qualsevol és una bona elecció perquè escoltar la Conxita és un regal. Val molt la pena, de veritat. La seva veu és d'aquelles que t'arriben al cor i ja no t'abandonen, saps?
7: Gràcies, Manel.

0: Fragment musical. Que soy niña y tengo miedo. Compositor, Amadeu Vives. Intèrpret, Conxita Badia. Classe magistral, Conxita Badia. Amb les veus de Núria Deulofeu, Genís Casals i Diana Kerbelis.
1: Un podcast de la Generalitat de Catalunya.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
4: En homenatge a Conxita Badia en commemoració dels 50 anys de la seva mort, acabem de sentir el primer capítol del 6 de la sèrie Classe Magistral Conxita Badia.
2: Catalunya Música.
5: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
6: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
2: Directe a l'Òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dilluns us oferim...
7: El debut absolut del tenor Xavier Anduaga com a Werther, de Jules Massenet, l'heroi romàntic per excel·lència, un rol emblemàtic que ha encantat primeres figures de la lírica. Acompanyat per la mezzosoprano alemanya Christina Stanek, dirigits pel mestre hongarès Enric Nanasi.
2: Directe a l'Òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dilluns en directe a partir d'1:15 del vespre amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts al programa Homes Clàssics, aquí a Catalunya Música. Sembla, Pedro, que fos ahir, però ja fa un any, Un any ja que li vam dedicar la setmana al fantàstic compositor rus Piotr Ilyich Tchaikovsky.
2: Home, Albert, però què fas?
1: Que donar la benvinguda.
2: No.
1: A veure si ara ja tampoc podré donar la benvinguda.
2: No, a veure, el que acabes de fer no és propi d'aquest programa,
1: Perquè a cada capítol diem hola, benvinguts aquí,
2: sí, home, clar,
1: música...
2: Que sí, però normalment fem una mica de misteri, donem unes quantes voltes al cap d'una estoneta, llavors diem quin és el tema...

0: No és una miqueta.
1: Sí, a veure, el cas és que resulta que tal dia com un 7 de maig, tot i que amb uns quants anys de diferència, van néixer dos dels més grans compositors de la història, Johannes Brahms per una banda i Piotr Ilyich Tchaikovsky per l'altra. I és per això que vam decidir dedicar una setmana a cada compositor, però cada dos anys, fent una mena de bienal, no?
0: Exacte, sí, sí. Com que l'any passat li va tocar Tchaikovsky, doncs aquest any li toca Brahms, i aquesta serà una setmana molt intensa, perquè la veritat és que hem parlat molt del Brahms jove, no? Especialment de la seva relació amb Schumann,
1: sí,
0: per exemple.
1: Sí, sempre ens porta cap al morbo, eh?
0: Exacte, però aquest any volem centrar-nos més en la seva etapa ja com a compositor consolidat. I compositor reconegut, no? Quan estava més o menys al voltant dels seus 45 anys.
1: Per tant, en la maduresa creativa.
0: Exacte.
1: Per tant, anem començant, que tenim moltes coses a dir.
2: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Que bé començar una setmana dedicada a Brahms, escoltant Beethoven.
1: Sempre està bé escoltar Beethoven.
0: Sempre, sempre, va de gust. Sempre. I prengui la seva dosi diària de Beethoven.
1: Exacte.
0: No li farà cap mal, tot el contrari. Per què posem Beethoven? Doncs perquè, ja ho sabeu, no? Una mica la història, ho hem explicat en més d'una ocasió, el mateix Johannes Brahms afirmava que sentia el pes de la llarga ombra de Beethoven a les seves espatlles, i això va fer que la seva producció en el camp de les sinfonies no arribés fins a la maduresa. De fet, ara m'hi fixava, Pedro, la primera, la sinfonia que estem escoltant, la cinquena de Beethoven, és el seu opus 67.
1: Sí.
0: En canvi, la primera de Brahms és l'opus 68.
1: Sí.
0: O sigui,
1: clar, Beethoven ja en portava 5,
0: en portava 5,
1: no?
0: Amb el seu opus 67.
1: Per no dir quantes en portava Mozart.
0: I tant, hauríem de mirar, sí, sí, està clar.
1: Sí, sí, sí. Fixa't, just ara començant dèiem que aquesta setmana ens centraríem en una etapa de la vida de Brahms al voltant una mica dels seus 45 anys, i si pensem en qualsevol dels grans compositors de la història, almenys els que van arribar amb aquella edat, que no tots ho van fer,
0: no,
1: malauradament.
0: No, no, no.
1: Doncs això, si pensem en grans compositors de 45 anys, la majoria tenen ja unes quantes sinfonies escrites i, de fet, una carrera ben consolidada, no?
0: I una creativitat ja més que desplegada.
1: I tant.
0: De fet, això últim sí que passa amb Brahms, no? Com ho veurem, la seva carrera cap a l'any 1876 estava molt consolidada i li havien començat a arribar molts reconeixements públics. Però en quant a la seva producció sinfònica, doncs la veritat és que encara, la veritat és que no havia estrenat cap sinfonia.
1: No, i és que, a veure, era totalment veritat el pes que sentia Brahms sobre les seves esquenes, eh? Tenint a les mans la partitura de la cinquena de Beethoven, que ara està sonant de fons, no? I tenir el repte de compondre alguna cosa millor, home, realment angoixant, no?
0: Home,
1: he de ser millor que això.
0: No. Clar, però ja, és que les comparacions són...
1: A veure, més que millor, he d'evolucionar alguna
0: cosa,
1: no?
0: Clar, ja anar més enllà, no? Clar, perquè repetir el mateix model... Bé, i més fixeu-vos, l'any 1853, el propi Robert Schumann, clar, diu de tu, en aquest cas de Johannes Brahms, diu que era l'elegit.
1: Per tant, si ets l'elegit...
0: Clar, ostres, jo ara com em poso a escriure una sinfonia amb tot aquest context, no? Mm. I per això, segurament els primers esbossos de la primera sinfonia de Brahms són d'aquella mateixa època, cap a l'any 1854, aproximadament, però no va ser fins 22 anys després que no acabaria decidint, o decidint-se en aquest cas, per completar una partitura que suposaria el seu debut en el món simfònic.

0: Clar, jo no sé si seria el destí, la casualitat o jo què sé què, però abans d'escoltar la cinquena sinfonia en do menor de Beethoven, que porta l'opus 67, i aquest és l'inici de la primera de Brahms que, casualment, i poso casualment entre moltes cometes, està en do menor, i no t'ho perdis, abans has dit, no?, el número d'opus de la primera de Brahms, opus 68, o sigui, la cinquena de Beethoven 67,
1: i aquesta
0: 68.
1: Sent la primera.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Home, jo crec que amb raó Hans von Bülow va dir que aquesta era la desena de Beethoven, no?
1: Sí, sumem-hi un element, una pedreta més a la motxilla beethoveniana que portava a l'espatlla Brahms per sumar arguments, no?
0: I tant, sí, sí. Ja.
1: De totes maneres, sembla que presentem un compositor acomplexat, amb por i dubitatiu, però en realitat la música de Brahms...
0: No.
1: És a dir, no trasllada aquesta sensació.
0: Mira,
1: és grandesa.
0: I tant.
1: Intensitat.
0: I tant.
1: És música germànica, no?, amb tot el que això implica. Té aquesta força, determinació, decisió, estructura. Clar, aquest principi de la sinfonia és realment espectacular. I just arrenca la sinfonia amb aquesta espectacularitat.
0: Sí, totalment, totalment. Però també és veritat que la influència dels Schumann, especialment de Clara Schumann, va fer que li consultés moltes de les seves decisions. I ella mateixa li va fer canviar d'opinió en alguns casos, eh? I un dels exemples més famosos és aquest.

0: Home, aquest és el famosíssim inici del que havia de ser una sinfonia de Brahms.
1: Clar, és que, de fet, ara aquí paréssim la gravació i no escoltéssim el que vindria després, que sabem que vindrà un piano meravellós, perquè és un concert fantàstic, i et diuen que això és una sinfonia. Tu creus? Perquè té tota la intensitat, la forma, per fer-te creure que és una sinfonia, i a més una sinfonia d'aquestes que són potents. I a més, fora d'antena, fèiem números també, no? La primera de Beethoven és l'opus 21, la sinfonia número de Beethoven. Aquesta obra és l'opus 15 de Brahms. Per tant, coincidiria en l'època en què un compositor ja té la inquietud suficient com per fer una sinfonia.
0: Sí, habitualment és estrany que la sinfonia 1 sigui l'opus 1.
1: Sí.
0: Moltes vegades l'opus 1 són obres de cambra, són obres més petites. I llavors, doncs això, cap al cap de 10 opus 15, no? Doncs 20, en el cas de Beethoven, doncs et trobes la primera sinfonia. Clar, en aquest cas, doncs, no ho és, eh?
1: No?
0: Però és que, clar, molts coneixeu ja la història. Va ser Clara Schumann que li va suggerir a Brahms que aquest...
1: Aquesta força.
0: No? Aquestes forces, aquestes idees musicals les convertís... A veure, Clara, quin instrument tocava?
1: Ja se sap, tots feu igual. Tots feu igual, ho porteu cap a lo vostre.
0: Ja, però...
1: Era ostres, pianista.
0: Realment, o sigui, Brahms té la idea de fer una sinfonia. Li ensenya a Clara i diu, no, això ho vull per mi.
1: És un concert per a piano.
0: Exacte, li va convèncer que convertís això, aquestes idees, en un concert per a piano i orquestra. I, evidentment, que el resultat és genial.
1: És brutal, sí, sí.
0: Clar, però això faria que la possible primera sinfonia de Brahms, que hauria portat aquest famós opus 15, doncs hagués d'esperar uns anys més tard fins a arribar a l'opus 68.
1: Clar, clar.
0: És que és molt, eh?
1: Hi ha moltes obres per aquí enmig, moltes, moltes. I no són obres menors, eh?
0: No, ni molt menys.
1: Estem parlant de Brahms.
0: Ni molt menys.
1: En tot cas, per això portem una bona estona del programa i havíem dit que la nostra intenció era centrar-nos en els anys en què Brahms estava al voltant dels 45 anys d'edat, i estaria bé almenys saber què era o què passava, no?, en la vida de Brahms en aquella època.
0: Sí, sí, sí, tens raó. Mira, just acabar la trentena, entre el 1872 i el 75, Brahms va ser director dels concerts de la Gesellschaft der Musikfreunde de Viena, on va aconseguir un dels seus objectius. Atenció, molt important, que moltes vegades parlem dels compositors com a que només fan composicions i ja està, però clar, són músics,
1: clar,
0: i actuen com a músics, i de vegades són gestors, no? Fixa't, Brahms, quan va ser director d'aquesta societat d'amics de la música de Viena, va fer, o sigui, es va assegurar que l'orquestra d'aquesta societat estigués formada únicament per músics professionals.
1: Què també et sembla això? Sembla increïble que dues coses, no? D'una banda, els amics de la música de Viena i que Brahms treballessin amb músics no professionals, no? És a dir, la lògica et fa pensar, no, evidentment, tots aquests músics dels amics de la música de Viena, a més, que treballaven ni més ni menys que amb Johannes Brahms, eren tots professionals, però la realitat és una altra.
0: No,
1: no ho eren tots. No. Ell va treballar per aconseguir que ho acabessin sent.
0: Però això ens porta a pensar una altra cosa. Si fins Brahms no van ser tots professionals, imagina't amb quins orquestres es trobava Mendelssohn, es trobava Schumann, es trobava Beethoven...
1: I tant,
0: i tiren enrere. Mm. Sí, sí, precisament va ser Brahms, en el seu període com a director, que es va encarregar que fos així. De fet, sempre parlem del Brahms compositor i de més jove, fins i tot, del Brahms pianista, però en aquella època va tenir una intensa activitat com a director. Un director amb un caràcter i unes idees que, en el fons, van xocar amb els més progressistes de l'època.
1: I això que Brahms no era precisament el més progressista de classe, diguéssim, eh? I moltes vegades aquestes topades eren per culpa d'aquest altre.

0: A veure.
1: Quin canvi de música, eh?
0: Sí, i tant, i tant. Tot i que tot és Alemanya.
1: Sí, no ens hem mogut de país, no?
0: Fixa't, eh? Per Beethoven, ell no componia sinfonies. Per Bach, el criticaven. O sigui, pobre Brahms, no? Perquè això que escoltem és un concert de Brandenburg, sí, de Bach, eh?
1: Ningú va dir que seria fàcil això de dedicar-se, no, a la composició, no?
0: No, és veritat.
1: Ves que a ell li agradava mirar cap al passat i recuperar música, aleshores considerada antiga i fins i tot passada, mira, de moda, no? Mira. Allò anacrònica. Uh-huh. I és que, en bona mesura, el repertori que va dirigir va ser criticat pel seu èmfasi en la música antiga i sovint seriosa, que anava des de Bach, passant per Händel i Cherubini, fins a compositors del segle XIX, que no pertanyien a la conegudíssima com a nova escola alemanya.
0: Sí, atenció, eh? Sí, sí, compositors del XIX sí, però els de
1: però
0: la nova escola...
1: Però no tots.
0: Els modernets no.
1: Exacte.
0: No, per tant, estem aquí en plena guerra dels romàntics.
1: Exacte.
0: No?
1: En aquests, entre aquests que no pertanyien a la nova escola alemanya, hi havia, ja ho sabeu, no? El propi Beethoven, però també Schubert, Mendelssohn, Schumann, Joachim, Ferdinand Hiller, Max Bruch i ell mateix, Brahms, dirigint especialment les seves obres corals de gran format, El règim alemany, la rapsòdia per a contralt i el patriòtic Triumphil d'Opus 55, que celebrava la victòria de Prússia a la guerra franco-prussiana dels anys 1870-71.
0: Sí, l'any 1873, per exemple, va tenir lloc l'estrena de les seves variacions sobre un tema de Haydn per a orquestra, concebudes originalment per a dos pianos, que s'han convertit en una de les seves obres més populars i que el van consolidar com a gran compositor, tot i no haver estrenat encara cap sinfonia.

0: Aquest és precisament l'últim número d'aquestes variacions que, fixa't a veure, ara estava pensant que, malgrat tot, una de les seves obres de més èxit són unes variacions simfòniques, però sobre un tema d'un compositor antic, com ho era Haydn, no? Per tant, ell, fidel als seus principis.
1: Sí, sí, però què té això de Haydn?
0: No, no.
1: Vull dir, aquesta grandesa simfònica no...
0: Bé, clar, com que és una variació, és el, té de Haydn el que té de Brahms. És a dir, Haydn segurament, si escoltéssim el primer tema, que és la primera variació, està molt a prop,
1: clar,
0: i es va allunyant,
1: aquí està,
0: però
1: molt,
0: en el fons reivindica el compositor
1: sí,
0: antic.
1: Sí, sí, sí, però vull dir que també mostra la seva grandesa simfònica.
0: Absolutament.
1: Em refereixo a la de Brahms, en aquest cas. Mm-hmm. I quan dic grandesa em refereixo doncs, a aquestes textures molt més denses respecte al que feia Haydn en el seu moment.
0: És totalment diferent.
1: Exacte, i clar, això s'ha de poder veure. Vull dir que... mirava enrere, sí, per a Manon Tropo, no? Una miqueta, però no massa. En tot cas, probablement aquest èxit simfònic va ser el detonant, no? Perquè ja per fi Brahms es veiés capacitat, es decidís a posar fil a l'agulla i completés el que seria la seva primera sinfonia, que va acabar esdevenint, malgrat les crítiques, i així la considerem a dia d'avui, no? Una de les obres simfòniques més importants de tot el repertori romàntic.
0: I tant.
1: Vull dir, no es pot qüestionar aquesta sinfonia a dia d'avui, perquè és una obra mestra, te la miris com te la miris. Com abans us hem comentat, Brahms va començar a treballar en idees per a aquesta sinfonia a mitjans de la dècada de 1850, quan era molt jove. Però el procés va ser llarg i complex. La feina sobre la forma definitiva de l'obra es va estendre entre els anys 1855 i 1876.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Amb un període de revisió i redefinició interna, que de fet Brahms va transformar materials inicials d'una sinfonia en el concert per a piano o altres peces abans de tornar-hi, no? A centrar-se en aquesta sinfonia número 1. Un rigor propi del caràcter de Brahms i, clar, la seva exigència personal com a compositor també, en bona part, segur, a causa dels elogis que li destinaven, no? Que això feia segurament que s'ho mirés, s'ho remirés, haig d'estar a l'alçada, no puc decebre Schumann, etc.
0: Mirava, remirava, revisava, refeia, cremava partitures, clar. Descartava, vull dir, impressionant. I és que ja ho dèiem abans, el jove Brahms sentia la influència poderosa de Beethoven, especialment després d'escoltar la novena sinfonia, i això va marcar tot el seu enfocament de la forma simfònica. La pressió que ell mateix experimentava per, entre cometes, fer justícia a un gènere totalment dominat per Beethoven va ser, sens dubte, una raó per la qual va trigar tant en acceptar, doncs, mostrar la seva obra acabada.

0: Doncs anem a centrar-nos en aquesta obra, la Sinfonia, la U, de Brahms. Es va estrenar oficialment el 4 de novembre de 1876 a Karlsruhe, amb Felix Otto Dessauff com a director. Brahms hi havia estat treballant i perfeccionant-la durant anys i no va permetre que es presentés fins que no va sentir que l'obra estava realment al nivell que ell considerava que havia d'estar.
1: O sigui,
0: quina psicosi, també.
1: Imagina't, com es posava el llistó dalt.
0: De fet, després de la primera audició, Brahms va continuar revisant alguns detalls abans de la publicació definitiva. Per tant, ni el dia de l'estrena va estar satisfet.
1: I a més, és que... quan hi poses fre?
0: Això m'ho diuen... no? Els pintors, o sigui, ho diuen, quan, no? Quan acabes la pintura?
1: Clar, quan
0: sempre falta una pinzellada per fer, no?
1: Clar, sempre... mira, aquesta nota ara la canviaré. Ara aquest forte...
0: Clar.
1: Perquè després, una cosa és quan l'escrius, l'altra és quan l'interpretes.
0: Clar, llavors escoltes en directe, ostres, doncs aquí faria...
1: L'altra és quan la interpreten i et donen idees noves, no? Clar. Un altre intèrpret diu, escolta'm, doncs aquí hauria estat millor que les flautes haguessin sonat una mica més.
0: I llavors quan l'editor la putineja. És l'última part.
1: Exacte. Doncs aquesta sinfonia té... com les sinfonies romàntiques, diguéssim, sí, sí. Té quatre moviments, dura aproximadament uns 3/4 d'hora, i és una sinfonia doncs, amb un fort sentit dramàtic, i la veritat és que una profunda cohesió temàtica al llarg de tota l'obra, com no pot ser d'una altra manera en Brahms, eh? Aquest que sona és el primer moviment, que abans sentíem i abans doncs això, sentíem l'inici que s'obre amb una introducció solemne i intensa que presenta els materials temàtics claus. A partir d'aquí es desenvolupa un discurs musical dramàtic i expansiu amb una estructura doncs, que recorda les grans sonates de Beethoven, no? Però, evidentment, amb l'empremta personal de Brahms en la transformació de motivacions i l'organicitat del desenvolupament.
0: El segon moviment mostra un caràcter líric i expressiu, amb una gran emotivitat. De fet, hi ha seccions melòdiques que semblen gairebé vocals, no? Que també té a veure molt amb la tradició coral del mateix Brahms i la tradició germànica. Especialment amb una llarga línia del violí que domina el final del moviment. I seguidament escriu ja un tercer moviment, un poco allegretto e grazioso, com si fos una mena d'esquerzo lleuger, no? Però amb una textura intensa i ritmes que es desenvolupen amb una subtilesa característica pròpiament de Brahms, jugant, per tant, amb contrastos i amb el suport de vents i cordes en diàlegs, evidentment, complexos.

0: Després d'aquest tercer moviment, que ara sona de fons, Brahms acaba amb un moviment final que s'inicia amb una introducció dramàtica i una famosa melodia suggerida per una trompa, que justament Brahms havia escoltat inspiradorament i que va arribar a fer servir com a símbol de lluita i de redempció musical. De fet, aquest tema evoluciona cap a una gran afirmació en do major, és a dir, el pas aquest del do menor al do major, no sé si us sona, perquè moltes vegades es compara per les seves qualitats heroiques amb l'O de la joia, que està en re major, quan tota la novena està en re menor.
1: En re menor, exacte.
0: Evidentment, sempre sota la perspectiva de Brahms.
1: De fet, aquesta primera sinfonia per Brahms representa un punt culminant a la seva carrera, no? Perquè després d'anys de dubtes, revisions, patiment, comparacions inevitables amb Beethoven, l'obra, aquesta sinfonia, va establir definitivament doncs, el que era la veu sinfònica de Johannes Brahms. Combina drama, intensitat, profunditat lírica i rigor formal, mostrant un compositor que havia assimilat la tradició anterior, però l'havia transformat en alguna cosa nova i personal. Per tant, sí que fa aportacions cap a la novetat des de la seva perspectiva, no? Creant des del seu interior.
0: Exacte, i això fa que sigui encara avui en dia una de les considerades les més grans sinfonies del segle XIX, justament pel seu equilibri entre expressivitat romàntica i estructura clàssica. És Brahms, tal qual, eh? Mm. I per la manera, a més de com gestionar l'evolució temàtica i, finalment, la cohesió global de l'obra, no? I per tot plegat, doncs, hem pensat que jo crec, Albert, que seria l'obra ideal per escoltar a l'audició, no?
1: Em sembla fantàstic.
0: Doncs som-hi.
2: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Hem arribat a l'audició en aquest primer programa d'aquesta setmana Brahms i, com us dèiem, seguirem escoltant els moviments finals de la seva primera sinfonia en do menor opus 68, per tant, el segon, tercer i quart.
0: Exacte, l'escoltarem en la versió de Herbert von Karajan i la Filharmònica de Berlín.
1: Doncs som-hi.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Sí, va estar 22 anys, però, escolta'm, li va sortir una obra espectacular, eh?
2: L'espera va valdre la pena.
1: I tant.
2: Acabem d'escoltar el final de la Simfonia número 1 en do menor opus 68 de Brahms, en la versió dirigida per Herbie von Karajan, amb la Berliner Philharmonica, amb la Filharmònica de Berlín.
1: I amb aquesta... Ho has dit molt bé amb Alemanya.
2: És que tot s'empalma.
1: Berliner Philharmonica.
2: Ja està. Com es diu adéu en alemany?
1: Tschüss.
2: Tschüss, fins demà. Que tornarem aquí a Catalunya Música.
1: Sí, exacte. Vinga, va, Pau Blasi, el control tècnic. I Olga Cardús, a la producció. Gràcies. I auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.
3: La Fundació Òpera Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
4: Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
3: El 16 de maig al Palau de la Música Catalana.
4: Entrades a operacatalunya.cat.
5: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
6: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
8: a Catalunya Música.
7: A Catalunya Música.
9: El Live Victoria encara la seva recta final amb el recital de Julie Rosé, juntament amb Susan Manoff al piano, que oferiran els seus somnis d'amor. L'encarregat de cloure l'edició d'enguany serà Simon Clinside, amb un altre gran al piano, Malcolm Martineau. Una edició del Live Victoria dedicada al combat del somni. Més informació a livevictoria.com. Recomanat per Catalunya Música.
7: A Catalunya Música. Catalunya Música. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
10: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Manolet Martínez Navarro, músic i percussionista. Abans de saber les peces musicals que en recomana, us faig 5 cèntims de la seva trajectòria. Nascut a Albaida, entre València i Alacant, un dels primers records musicals de Manolet Martínez Navarro és tocant el bombo amb només 3 anys a les festes de moros i cristians del seu poble. Aquesta connexió primerenca amb la música el va portar a iniciar els estudis de percussió amb Pep Soler i després a cursar els estudis superiors al Conservatori Superior de Música de València amb Manel Ramada. Va ampliar la seva formació a Barcelona amb Gratiniano Murcia i Lorenzo Ferrandiz. Com a

0: Grup Enigma i Abatia Viva Music Collective, i ha estat membre fundador del duo Actec Percussion Duo Project. Manolet Martínez Navarro s'incorpora el 2013 a l'Orquestra Simfònica d'Anvers. Des del 2018 forma part de l'Orquestra del Gran Teatre de Liceu. El nostre convidat també fa classes al Conservatori Superior de Música de Liceu.
1: Hola, sóc Manolet Martínez Navarro, músic, percussionista i apassionat de la música, i anem a escoltar unes peces que m'han marcat emocionalment durant la meva carrera. Bueno, pues, en el menú l'entrant seria la música festera, no? Són els inicis de la música que jo he viscut des de ben petit al poble. La música tradicional, la música festera ha estat ben present i segueix estant. Llavors, els meus primers contactes musicals van ser allà, a la banda. Comença, pues comencem amb Benicadell, que és un passodoble, que és la primera peça que vaig tocar en la banda jove d'allí del poble, de la primitiva del Baida, no? Del Gamell. Recorde perfectament entrar allà, sentar-me en la caixa, ostres, la caixa, tal, no sé què, i això com va, i com marca el director, clar, no tenies ni idea. I aquesta sensació, no?, de... I per això està ahí, perquè és el primer.

Pues el Manolet naix a Albaida, és un poble petit, entre València i Alacant, petit d'uns 6.000 habitants, i allà està la banda del poble de tota la vida, no? Sempre hi ha hagut dos bandes, des que jo tinc ús de raó, i des de ben petit estan les músiques, les festes populars, que són de moros i cristians, estan conegudes en Alcoi, no? Pues se fan a molts pobles i en Albaida també. I el meu pare era fester i eixia en una fila de moros, escalifes, llavors jo, des de ben petit, que sortia a la festa, no? I en la festa estava la música present. Entonces, n'hi ha imatges, bueno, fotos des de 3 anys ja agarrant la massa al bombo de la banda que venia a tocar i fotent colps allà, no? Pues no recorde no estar connectat a la música d'alguna manera.

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: Pues a la meva família no n'hi havia músics actius en aquell moment. Sí que n'hi havia, la meva germana cantava i això, bueno, algunes cosetes, però res d'estudis seriosos, no? Sí que sempre sona la música per allà, perquè està molt present al poble, però a la família no hi havia cap referent. Però sí tenia un molt bon amic, que sa mare un dia recorda que em va dir «Vaig apuntar a Manel, que se diu Manel, a música, tal». I t'apunte, com ho fem, vas junts a tots els llocs, «Pues sí, apunta'm, pues el portaré el paper i tal». I ja li he comentat a mare, i així no va ser. I ell comences i vas fent, i ja el dic, i ja està avui. Tu quan entres ja a la banda ja escuix instrument, no? També ells van un poc orientant, si veuen que tens més aptituds per una cosa o per una altra, o si fa falta més clarinets que percussió, pues intenten que agarres el clarinet, no? Però en aquell moment, bueno, em van dir, quin instrument t'agrada? Pues els timbals, la percussió. I n'hi havia puesto, pues n'hi havia plaça, pues els timbals sempre m'han llamat l'atenció. No sé per què, és intuïció, percussió. No, en el Baida, al poble, l'escola de música del Gamell, vaig fer l'elemental, i després vaig fer el grau mig en Ontinyent, perquè en el Baida no n'hi havia grau mig oficial en aquell moment. O sigui, ahí fes prova d'accés i entres a fer el grau mig, que són 6 anys, i d'ahir ja el superior a València. Després, Tarde d'Abril, és una marxa mora, que és preciosa, no? Però que en el seu moment, en festes d'Alcoi, quasi sempre surten la banda i davant o darrere és les maderetes, no? Els tambors i les maderetes. I feia falta gent, la banda del poble anava a tocar i feia falta gent per anar a tocar les maderetes. Pues els xiquets de la banda jove van a tocar les maderetes, no? En la xilava a posar i tal. Clar, l'entrada al coll era baixar Sant Nicolau, ple de gent, confeti, i baixes.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu.
1: Continuem en Templaris d'Albaida, que és una marxa cristiana d'un molt bon amic meu, Vicent Pérez i Esteban, alias Coleto, grande, que res, que va fer una marxa cristiana, perquè ell és compositor de música festera, per a una fila, els Templaris d'Albaida, i pues que s'ha convertit quasi en un himne, no?

Bueno, la música festera és com la música que s'utilitza allà per a la festa. I la festa tradicional allí són els moros i cristians, les marxes mores, les marxes cristianes, estan els passodobles també, i les marxes de professor. Sí que vaig tots els anys. En agost vaig estar en festes d'on teníem gent, quan puc estic per allà, i sí que diria que en essència és sempre igual, però sí que n'hi ha una evolució. Hi ha una evolució musical, o sigui, les marxes que s'escriuen ara no són igual que les de fa 40 anys. O la vestimenta, no?, dels actes també evoluciona moltíssim. Sí que, si mires fotos i tot, se veu molt clara l'evolució estilística. Pues sí, sí, de sastreria, de trajes i tal, musical, del funcionament dels actes, és tot més dinàmic, hi ha més festers que fa molts anys, llavors l'organització i tot fa que la festa vagi evolucionant a millor en tots els sentits, diria.

0: Molt personal. Músiques per descobrir.
1: La llista acaba en una marxa mora també, que és la marxa del centenari, que, bueno, que allí, pues, com a tots els festers, com el n'hi ha festers que s'agraden molt la festa, no? I el moment culminant del fester és ser capità moro, cristià, és el màxim representant de les festes, no? O d'un bando o de l'altre, dels moros i cristians. I el meu pare va ser capità moro. I quan ell va ser capità moro, jo tenia 4 anys, va escollir esta marxa, la marxa del centenari. Llavors, pues, per això està ahí també.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: Comença aquí una nova setmana dels Sincronies de Catalunya Música. La setmana passada li vam dedicar la nostra atenció a l'any 1869. Doncs bé, ens van quedar tantes obres al tinter, tantes obres interessants i que ens ve de gust de descobrir, no només obres mestres, sinó d'aquelles que gairebé no s'escolten mai i que ens ve de gust de proposar-vos escoltar i descobrir-ne el context. Tot allò que envoltava l'escenari, que envoltava la creació d'aquestes obres, per entendre les millor i per veure-les des d'una altra perspectiva. La setmana passada ja vam escoltar diverses obres d'un dels grans compositors d'aquesta època que estava en la seva plenitud, com és Johannes Brahms. Doncs avui volem començar també escoltant música seva, una d'aquelles obres que no s'acostumen a programar en els auditoris i les sales de concerts, però que és realment molt interessant. Us en parlem.

El que estem sentint és música per a piano a quatre mans de Johannes Brahms, una de les seves danses hongareses, un recull d'obres que van ser editades als anys 80, però que les 10 primeres d'aquestes 21 danses hongareses van ser compostes el 1869. Música molt vigorosa, plena d'energia, amb aquell Johannes Brahms que rondava els 35 anys i que estava en la seva plenitud de creativitat.

I atenció, perquè d'aquestes 21 danses hongareses, Johannes Brahms en va compondre només 10 aquest 1869, les 10 primeres, que són les que escoltarem. Mirarem de ser rigorosos i escoltar només la música que va compondre aquest any 1869, les 10 primeres danses hongareses. L'interès que sentia Brahms per la música zingara va ser molt precoç. De fet, quan tenia 19 anys, ja va acompanyar el violinista hongarès Eduard Reményi a través d'Alemanya i ell el va iniciar en la música del seu país i li va presentar Joseph Joachim, el gran violinista, que era un dels millors intèrprets d'aquell segle XIX i que va ser un dels grans amics, dels amics més íntims que va tenir al llarg de la seva vida, Johannes Brahms. Les 21 danses hongareses van ser compostes al llarg de diversos anys. Les 10 primeres van aparèixer el 1869 en la seva versió per a piano a 4 mans i les 11 últimes van ser editades el 1880, fixeu-vos, 11 anys més tard. Aquestes danses hongareses, curiosament, no tenen número d'opus. Brahms no les va considerar obres originals, sinó simples adaptacions d'obres de música tradicional. Ell estava convençut que aquelles danses hongareses no eren seves, sinó que eren adaptacions per a piano, en aquest cas a 4 mans, sobre melodies que havia conegut i que li havia descobert Eduard Reményi en aquests viatges que havia fet arreu d'Alemanya i a Hongria. Doncs ara n'escoltarem un parell d'aquestes danses hongareses en una interpretació de les germanes Katia i Marielle Lebec, que les van enregistrar discogràficament totes, les 21. Aquesta setmana les anirem sentint, però les dosificarem al llarg d'aquests 5 capítols. Ara n'escoltem un parell. Aquí les teniu.

0: Eren dues de les 10 danses hongareses per a piano a quatre mans que va compondre Johannes Brahms aquest any 1869. Les escoltarem totes les que va escriure durant aquest any, aquestes 10 danses hongareses, que pertanyen a un recull on n'hi ha 21, però només les 10 primeres van ser compostes aquest any 1869. Les anirem escoltant al llarg d'aquesta setmana i les sentirem en aquesta versió magnífica, enregistrada per les germanes Katia i Mariella Beck.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: Toca situar-nos en aquests inicis del 1869, que és quan s'estrena també la cantata Rinaldo. L'Opus 50 és l'obra més propera a la música escènica, allò que podríem dir una òpera, pràcticament, que va compondre mai en la seva vida Johannes Brahms. Mai va compondre una òpera. Doncs aquesta obra que avui sentirem és probablement l'obra que s'hi sembla més. És la cantata Rinaldo. Sí.

I, de fet, aquesta cantata també té una gestació llarga i dolorosa, fins i tot, com el mateix Rèquiem alemany de Brahms. Ens hem de situar a la primavera del 1868, és a dir, 10 mesos abans de l'estrena d'aquesta cantata Rinaldo, que es va celebrar el dia 28 de febrer de 1869. Fixeu-vos, només 10 dies després de l'estrena, en la versió definitiva, del Rèquiem alemany de Brahms. Què va passar en aquella primavera del 1868? Estem parlant de 10 mesos enrere. Doncs bé, el dia 10 d'abril, que per cert queia exactament en Divendres Sant, Johannes Brahms acabava d'entrar per la porta gran a la història de la música gràcies a la interpretació de 6 dels 7 moviments del Rèquiem alemany. Aquella tarda va ser la consagració de Johannes Brahms a través d'aquesta gran obra mestra. Recordem que en aquell moment Brahms encara no havia fet 35 anys. Recordem que va néixer el 7 de maig de 1833 a la ciutat d'Hamburg.

Fixa-vos què va dir el cònsol alemany Hirschfeld després d'escoltar una de les nombroses interpretacions d'aquest rèquiem alemany, que, insistim, en aquell moment, el 1868, encara estava incompleta, li faltava un número. Va dir el següent: l'art alemany no s'ha mort, comença novament a reviure i prospera tan gloriosament com ho va fer anys enrere. Amb aquest rèquiem alemany sabem que posseïm una obra que és digna hereva de les grans obres mestres dels mestres del nostre passat. Són paraules del cònsol Hirschfeld després d'una de les nombroses interpretacions d'aquest rèquiem alemany que va ser la consagració com a compositor de Johannes Brahms. Gairebé en aquella mateixa època, Louis Jaffa va participar també a París, a la Sala Erhard, en l'estrena mundial d'una altra obra de Johannes Brahms que també havia tingut una gestació realment molt lenta, el Quintet per a piano i corda. Ella mateixa, aquesta intèrpret, Louise Jaffa, va informar per carta a Johannes Brahms del gran triomf que havia obtingut la seva obra de cambra, aquest quintet per a quartet de corda i piano.

En aquells mesos, Brahms havia visitat el Festival del Baix Rin, que es va celebrar a la ciutat de Colònia. Després es va instal·lar a Bonn, on el enorme jardí de la casa de Kesenichweg va acabar la cantata Rinaldo, aquesta que sentirem avui i que porta el número d'opus 50. Una mena d'obra escènica, una mena de proto-òpera amb la qual havia somiat des de feia molt de temps Johannes Brahms. Va ser l'època també en què va fer el viatge pel Rin amb el seu pare, Johann Jakob, que estava més aviat poc convençut dels beneficis d'aquests desplaçaments i d'aquestes excursions. Ja sabeu que Brahms era un gran excursionista, era un home fort a qui li agradava fer excursions i estar en contacte amb la natura. Va ser el moment en què Brahms va acabar aquesta cantata Rinaldo per a tenor solista, cor d'homes a 4 veus, tot i que hi ha divisis fins a 8 veus i gran orquestra. Aquesta partitura, de fet, l'havia començat el 1863, fixeu-vos, gairebé com el Rèquiem alemany, que també va tenir una gestació llarguíssima. La va escriure inicialment per a un concurs de música coral a la ciutat d'Aachen, a Aquisgrà. El text que va escollir Johannes Brahms va ser un poema dramàtic del mateix nom, aquest Rinaldo, de Johann Wolfgang von Goethe, que presenta un episodi de l'èpica història Gerusalemme Liberata de Torquato Tasso, un text que ja havia temptat i havia seduït a molts altres músics anteriors a Brahms. Lully, Händel, per exemple, Gluck n'havia fet una òpera, Haydn, fins i tot Rossini.

L'argument d'aquest Rinaldo es desenvolupa en forma d'una sèrie de diàlegs entre el cavaller Rinaldo, el protagonista, que havia patit una mena de sortilegi, un encanteri a mans de la bruixa Armida, i els amics cavallers de Rinaldo li recorden constantment al llarg de l'obra que ha de tornar al camí del deure, allò que li toca fer. Brahms va quedar fascinat per les possibilitats d'aquest text, que, recordem-ho, després d'haver-lo escrit Torquato Tasso en ple renaixement, Goethe havia escrit la seva versió l'any 1811. I li va agradar a Johannes Brahms especialment pels temes del mirall amb el qual Armida fa l'encanteri a Rinaldo i també el moment del viatge per mar que fa ell amb els seus companys de croada. De fet, Johannes Brahms va completar gairebé tota l'obra el 1863, quatre de les cinc parts que integren aquesta obra, i que dura gairebé tres quarts d'hora. Ara la sentirem, ens ocuparà pràcticament tot el capítol d'avui.

El seu amic violinista, Josef Joachim, a qui Brahms havia presentat algunes parts d'aquesta partitura, li va escriure per carta molts elogis. Això va ser l'any 1863, el mes d'agost. Això vol dir que aquest Rinaldo ja estava gairebé escrit l'estiu de 1863, tot i que, insistim, no es va estrenar fins al 28 de febrer de 1869. Per què? Doncs perquè Brahms la va deixar de banda i no va ser fins l'any 1868 que la va acabar, sobretot esperonat per l'èxit que va tenir el seu Rèquiem alemany en aquesta versió del Divendres Sant de 1868, el dia 10 d'abril. L'estrena definitiva d'aquesta obra Rinaldo, aquesta cantata, va tenir lloc a la ciutat de Viena el 28 de febrer de 1869 en un concert a l'Akademischer Gesangverein d'aquesta ciutat de la capital austríaca. La va dirigir el mateix Johannes Brahms, el tenor solista va ser Gustav Walter i va tenir entre mans, atenció, un cor de 300 cantaires, la major part dels quals eren estudiants, i l'orquestra era la de l'Òpera de la Cort de Viena. Brahms va quedar molt satisfet amb aquella primera interpretació i va informar de forma molt favorable a Fritz Simrock, que era el seu editor. Simrock va ser qui va editar aquesta partitura de Rinaldo com a Opus 50.

De fet, aquesta cantata Rinaldo està escrita per a una orquestra molt nodrida. El protagonista és el solista tenor, hi ha un cor d'homes que canten a quatre veus, tot i que hi ha divisis a vuit veus, i, evidentment, la part d'Armida no és cantada, té una presència sense paraules en aquesta obra. Mai ha estat una peça gaire popular, de fet, fixeu-vos, perquè gairebé no s'interpreta mai aquesta cantata de Johannes Brahms, Armida, és una autèntica llàstima, i diuen que Eduard Hanslick deia que l'obra no acabava de funcionar, l'obra musical, per culpa de les paraules de Goethe, que són molt embolicades. Tot i que és una obra clarament concebuda com a cantata, fixeu-vos que només hi ha un sol solista, que és el tenor, la seva estructura compositiva està ben a prop del que Brahms volia convertir en una mena d'òpera, pràcticament. Recordem que Brahms no va compondre cap òpera en tota la seva vida, tot i haver estat en contacte amb molts llibrets de molta categoria que hauria volgut posar en forma d'òpera. No en va fer cap, i aquesta obra que ara sentirem, Rinaldo, és l'obra més propera a una música dramàtica, a una òpera que va compondre mai Johannes Brahms. Ara la sentirem en una versió magnífica que us hem escollit. La dirigeix Gert Albrecht, al capdavant de l'Orquestra Nacional Danesa, i el tenor solista és Stig Andersen. Una versió que va enregistrar el segell Chandos l'any 2004. Escoltem, doncs, aquesta cantata Rinaldo, Opus 50, de Johannes Brahms.

0: Doncs així s'acaba l'obra de Johannes Brahms més propera al món operístic, al món escènic que va compondre en tota la seva vida. Recordem que Brahms no va compondre mai cap òpera al llarg de tota la seva vida i aquesta obra, aquesta cantata titulada Rinaldo, el seu opus 50, és la que s'hi acosta més, tot i que explica una història, però només hi ha un sol solista, ja l'heu sentit, un tenor que fa el paper de Rinaldo i que en aquest cas ens cantava Stig Andersen. Rinaldo, opus 50, es va estrenar el 1869, el 28 de febrer, concretament a la ciutat de Viena, tot i que va ser composta, va tenir una gestació francament llarga, perquè va ser iniciada el 1863, gairebé 6 anys de composició van ocupar Johannes Brahms, que la va deixar una miqueta aparcada durant gairebé 4 anys, des de 1863 fins al 1868. Aquí hem sentit la versió que dirigia Gerd Albrecht al capdavant del Cor Nacional i de l'Orquestra Simfònica Nacional Danesa en una versió del segell Chandos enregistrada el 2004. Recordem que el tenor solista era Stig Andersen. Rinaldo, opus 50, una cantata que va ser estrenada només 10 dies després del seu cèlebre Ein Deutsches Requiem, el dia 28 de febrer de 1869.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així acabem aquest primer capítol d'aquesta setmana que estem dedicant novament al 1869. Ens van quedar tantes obres al tinter que ens venia de gust de repetir aquest any aquí als Sincronies per poder escoltar música no només com aquesta que hem escoltat avui, aquesta obra de Johannes Brahms, aquesta cantata Rinaldo, sinó també música de Brodin, de Camille Saint-Saëns, de Richard Wagner, de Pietrelli Tchaikovsky, d'Henri Duparc i fins i tot algunes cançons d'aquelles populars que es van posar molt de moda en aquell moment. De fet, cançons creades, nascudes el 1869, però que van tenir una repercussió brutal en els primers anys del segle XX, amb música jazz. Us en parlarem al llarg d'aquesta setmana en els capítols que resten dels Sincronies de Catalunya Música. Gràcies per ser-hi, us ho agraeix Xavier Chavarría, l'autor dels guions i de la selecció d'aquest programa. Que acabeu de passar un molt bon dilluns i fins demà. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarría.
3: Neix el Sarrià Jazz i Blues Village. Del 15 al 17 de maig, el Teatre de Sarrià acull l'energia de la música d'arrel afroamericana.
4: Amb el Lluís Coloma Trio, Waxy Boogie, Balta Bordoy and the Bad Boys i The Suitcase Brothers. A més, gaudeix del talent de The Higgs i David Giorcelli amb Elvira Cuesta.
3: Entrades a teatredesarrià.cat.
4: Teatre de Sarrià, on el jazz i el blues prenen vida.
5: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
6: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
2: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
7: Hola, bona tarda. A la sessió d'avui visitarem les gravacions Carl Pepper va publicar el 1960 en un dels períodes fèrtils de la seva irregular carrera, interrompuda en diverses ocasions a causa de les seves addiccions i freqüents entrades i sortides de la presó. Aquestes gravacions del saxofonista documenten un dels períodes més lírics de la seva producció amb una música gairebé tendra que combina el swing i la seva capacitat narrativa. La primera que sona la feia Art Pepper en directe al Club Cellar de Vancouver, en quartet, amb el pianista Chris Gage, el baixista Tony Clifiori i el bateria George Yurson.

Doncs eren Art Pepper i el seu quartet tocant en directe al Club Cellar de Vancouver en aquesta gravació inèdita fins que aquest 2026 l'ha publicat el segell Omnivore Recordings. Hem començat amb l'estàndard Everything Happens to Me i seguirem amb un original de Pepper, Bijou the Poodle, en aquest cas en versió de quintet amb el trompetista Conte Candoli.

Vicious the Puddle i el quintet extraordinari del saxofonista Art Pepper amb Conte Candoli a la trompeta, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al baix i Jimmy Cobb a la bateria. Art Pepper fa aquesta versió de la seva balada Diane, una gravació també del 1960.

el seu registre més líric, Art Pepper, tocava Diane, una balada del recull Getting Together. En aquesta collita del 1960 d'Art Pepper, que estem repassant aquesta tarda, hi trobem també l'àlbum Smack Up, amb una selecció de temes escrits per diversos saxofonistes.

Art Pepper, que visitava ara la música del també saxofonista Benny Carter amb el seu quintet i la cançó How Can You Lose. Amb la mateixa intensitat i llibertat i també tocant el saxo alt, Art Pepper tancarà la sessió en quartet i amb la balada Come Rain or Come Shine de Harold Arlen, en una altra de les gravacions que el músic feia el 1960. I jo us espero amb més música a la sessió nocturna del Club de Catalunya Música aquí mateix a les 11 en punt. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

Dues melodies de caràcter melangiós de Frédéric Chopin, Melodia i No em cal res, amb l'ensemble Dialogi. A l'última etapa de la seva vida, quan ja volia retirar-se de la composició, Johannes Brahms va conèixer el clarinetista de l'orquestra de Meiningen, Richard Mühlfeld, probablement el millor intèrpret de l'època, que era capaç d'extreure totes les possibilitats tímbriques i expressives del clarinet. A partir d'aquesta coneixença, Brahms va compondre una sèrie d'obres magistrals destinades al clarinet, al trio, al quintet i les dues sonates. Quatre partitures que marquen una nova concepció de l'instrument i de la seva funció en la música de cambra. Són, alhora, un exemple del gust i l'habilitat de Brahms per la combinació poc habitual d'instruments. I el trio, la primera de les quatre composicions, és una pàgina serena i austera, tardorenca, una partitura sorgida de la inventiva d'un compositor que es troba en plena maduresa. Trio per clarinet, violoncel i piano en la menor, opus 114 de Johannes Brahms amb l'ensemble Dialogi.

Lorenzo Coppola, clarinet, Christine von der Goltz, violoncel i Cristina Esclàpez, fortepiano, ens han ofert el trio per clarinet, violoncel i piano en la menor, opus 114 de Johannes Brahms, una pàgina serena que revela maduresa. En aquest programa, l'ensemble Dialogi ha explorat sentiments i caràcters contrastats amb obres de Mozart, Beethoven, Chopin i Brahms. I abans de marxar, correspon als aplaudiments del públic amb una peça fora de programa, l'estudi número 2 dels 6 estudis en forma de cànon de Robert Schumann.

0: Fins aquí l'estudi número 2 dels 6 estudis en forma de Canon Opus 56 de Robert Schumann. El vis que han ofert els tres intèrprets de l'ensemble Dialoghi, el clarinetista Lorenzo Coppola, que ha tocat al llarg del concert diversos clarinets del segle XVIII o reproduccions de clarinets segons models antics, la violoncel·lista Christine von der Goltz, que ha tocat un violoncel construït a Viena el 1800, i la pianista Cristina Sklapeth, que ha tocat fortepianos del segle XIX. Aquests tres instrumentistes de l'ensemble Dialoghi han presentat el programa titulat Òpera sèria i òpera bufa per explorar els sentiments i els caràcters contrastats de la música teatral que la música instrumental ha integrat. I ho han fet a partir de peces de cambra de Mozart, Beethoven, Chopin i Brahms. Concert enregistrat per la Ràdio Polonesa el 4 de setembre del 2024 a la Sala de Concerts Filarmònica de Varsòvia i que ens ha proporcionat la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la programació de Catalunya Música i ho fem amb la sonata per a violí i piano número 2, el poema místic d'Ernest Bloch, obra que el compositor suís d'origen jueu i resident als Estats Units va compondre l'any 1924 a Cleveland. Ens acompanyen Midori al violí i Özgür Aydın piano.

És la sonata per violí i piano número 2, el poema místic del compositor Ernest Bloch, que hem sentit interpretada per Midori al violí i Özgür Aydın piano.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dilluns 4 de maig. Després d'aquest cap de setmana llarg, reprenem el fil de l'actualitat com cada tarda a la sintonia de Catalunya Música des d'ara fins a les 7, una hora de música i notícies.
3: Doncs tenim molts protagonistes per presentar i ara sabrem amb qui parlem.
2: Avui, a l'assaig general.
3: Doncs avui, per començar, tenim a l'estudi quatre joves músics. Són Leire Struck, Vicente López, Tramel Levalle i Biel Roca. Són els músics que conformen aquest projecte que encapçala la veu de la cantautora. Cantautora, no sé si ho podem dir així, ara en parlarem en tot cas. I en tot cas és el moment de saludar-los a tots quatre. Bona tarda i molt benvinguts.
4: Bona tarda, hola. Moltes gràcies. Bona tarda.
1: En el programa d'avui també sentirem les paraules de Miguel Echegoncelay, un director argentí establert a França, que aquest cap de setmana vindrà a Barcelona per dirigir la banda municipal de Barcelona a l'Auditori amb un programa titulat Escoltant París.
3: També tindrem detalls del festival Fem Jazz de Banyoles, recollint impressions del seu director, el músic Ramon Prats, recordant no només que es tracta d'un festival que té més de 30 anys, sinó que segueix amb la seva vocació de fer comunitat i arriscar a tensar a la ciutadania el jazz més arriscat.
1: I en l'última part del programa conversarem amb Pere Suau i Pau de Bon, poeta i cantant, respectivament, perquè ens facin unes pinzellades sobre el recital i disc de Bon Canta Suau, un projecte on també participa el músic Antoni Bujosa. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dilluns. Sense més preàmbuls, comencem.

0: Doncs és la veu de Leire Struck i la música dels seus companys musicals. Els tenim a tots quatre avui, els acabem de saludar. Leire Struck, Vicente López, Tramel Levalle i Biel Roca, que després d'aquesta conversa doncs, sentirem amb un tema en directe. Comencem per tu, Leire, ja que encapçales, per dir-ho així, aquest projecte. Havíeu vingut, ara ho dèiem, l'octubre del 2024, quan aquest EP que surt, em penso, demà passat,
1: sí,
0: encara era un projecte i encara, vaja, no era una realitat. Ara ja ho és, no?
1: Sí. Era en un moment, crec que encara no estava ni en el pensament. O sigui, pensàvem, sí, tant de bo en algun moment gravar alguna cosa, però encara no sabíem si arribaríem a fer-ho. I ara estem aquí i hem gravat un EP i surt el 6 de maig, sí, sí.
0: Mm-hmm. I el temps passa molt de pressa.
1: Sí.
0: Seguiu sent molt joves, per tant, teniu molt de futur per endavant, però de moment ja teniu, doncs, vaja, aquest EP que es titula Con una mano delante y otra detrás.
1: Sí.
0: Potser també podríem comentar aquest títol, no?
1: Aquest títol fa referència... Bueno, aquest títol surt a una de les cançons repetidament i per això vam posar aquest títol, però també fa referència una mica com ha vingut la música d'aquest EP. Ens van donar una beca, els ajuts de Casa de la Música, i llavors vam dir, vale, doncs,

0: directe el dia 22 de maig dins el Festival Floral. Sí. És aquest festival que organitza la Judith Nederman i altres companys. Per tant, felicitats per haver estat escollits per participar-hi. També el dia 29 teniu un concert a la Casa Golferics, això és a Barcelona. Vol dir que la cosa va rutllant, no?
1: Estem intentant que rutlli, sí. Sempre quan surten coses noves és una bona oportunitat perquè la gent et programi, que la gent vagi a veure-ho en directe. Però bueno, encara no tenim molts bolos. Ens agradaria tenir-ne alguns més per tenir l'oportunitat també de tocar repertori variat i també que la gent ens pugui venir a veure.
0: Suposo que penseu, com pensen molts músics, evidentment, que és portant-ho als escenaris que un projecte acaba de madurar, encara que ja hagi estat enregistrat en disc, no? Què en penseu?
1: Totalment. O sigui, jo si pogués no gravar, igual no gravaria. O sigui, crec que a mi el que més m'alimenta realment és tocar en directe i aquesta sensació com de que les coses, les emocions també van i tornen i tu dones energia i la reps a canvi també del públic. I també perquè tocar en directe és superdiferent i passen coses i les coses que passen són superbenvingudes. Això és una altra cosa que, com era la primera vegada que gravàvem, vaig pensar, ostres, és que és molt diferent, perquè jo ara gravo i després trio si m'ha agradat, si no m'ha agradat, en canvi en directe, és encara més veritat que la veritat que m'he intentat que hi hagi en aquest EP.
0: Mm-hmm. Parlem dels elements, diguéssim, sonors o d'influències que hi ha en aquest projecte, no? D'alguna manera, l'altra vegada que havíeu vingut al programa ja parlàvem, no?, de que, tot i que tots teniu una formació jazzística, em penso, però aquí hi ha moltes altres coses, no? Música llatinoamericana, música brasilera, no?, fins i tot, i em sembla que tots més o menys coincidiu, més o menys o molt, en aquests gustos, no?
1: Sí, o sigui, penso que hi ha molt de la nostra essència de cadascú i molt de la música que ha escoltat cadascú. Hi ha molt com de tradició, com d'artesania, també. Hi ha molta cosa. Crec que sí que hi ha coses més jazzístiques, coses més del folklore, sí, coses més de la cançó, també. O sigui, al final són cançons i les nostres referències de la música que escoltem.
0: Ara que parles de cançons, per tant, el terme cantautora, no sé si, que dèiem al principi que hem dit el sumari, no sé si t'agrada, tot i que això de classificar potser a vegades no fa falta.
1: Ja, és que no ho sé, no m'hi sento gaire, però no sé per què. O sigui, crec que igual prefereixo ser músic i ja està. Sí.
0: En tot cas, com és la vostra manera de treballar, de funcionar a l'hora de fer aquestes cançons o aquestes peces?
1: Doncs ha sigut un procés molt, molt compartit. Sabíem que havíem de fer alguna cosa i llavors hem anat estirant fils. Bueno, a mi m'anaven arribant fils i jo decidia anar-los estirant. Doncs una cançó que tinc d'una vegada que vaig escriure, doncs li porto al Vicente el tramel, el Vicente fa una intro, que xulo, això ens porta a un altre lloc, o jo que sé, un poema de Quevedo, que també el tocarem ara. Doncs mon pare em diu, ai, tinc una música al cap, tal, i m'ho ensenya i jo dic, ah, pues, i també pues, ho estirem i quedem i fem que acabi sent una cançó. Però és com molt col·lectiu, o sigui, penso que la música jo la concebo molt com per compartir-la, llavors també em surt així fer el procés d'aquesta manera. Mm-hmm.
0: Clar, en aquest projecte hi ha molt de músiques d'arrel, no? Ja ho esteu explicant una mica, però clar, això vol dir molts llocs diferents i moltes cultures que s'han de posar en comú, no? Per quins llocs estaríem passant? Perquè ara recordo de l'altra entrevista que hi havia fins i tot una cançó menorquina, em sembla, pot ser?
1: Sí, és veritat. Bueno, perquè escoltem música tradicional, perquè jo he cantat en cors des de molt petita i allà també aprens molta música coral i molta música tradicional. Però, bueno, al final és tu quin interès tens per descobrir coses i escoltar música brasilera, doncs vol dir escoltar dels compositors, no?, i vas investigant, no ho sé, sí.
2: Sí, que també és com molt divers tota la música que escoltem cadascú, però crec que també hi ha com una cosa de que intentem com trobar el nostre so. Mm-hmm. Llavors és com que ens agrada com fer música de

0: qualsevol lloc, diem, o de qualsevol influència musical que tenim, però d'alguna manera com donar-lo una volteta per fer-la nostra, no? Llavors això també, treballar amb la Leire és una cosa com superbonica perquè ella també té una identitat musical com molt pròpia, saps? I una veu també com que tu saps que és la Leire, d'alguna manera.
1: Per tant, aquest so, d'alguna manera, ja l'esteu trobant o ja l'heu trobat, no?
0: Sí, sí, estem... Jo crec que estem sempre de camí. Crec que a mi m'agrada com tenir aquesta visió de que és un camí bastant llarg, però que sí que vas trobant coses.
1: Mm-hmm. Ara parlàvem que esteu programats al Festival Floral, després a la Casa Golfarix. Una mica creieu que el vostre projecte, anava a dir, casa amb qualsevol tipus d'escenari, més aviat el concebeu com una cosa més de proximitat?
2: Jo crec que sí que és més per escoltar de manera íntima, però penso que en realitat no és tant l'espai, sinó les persones que vagin en aquell espai. Si hi ha un públic disposat a connectar amb aquesta música, sempre podrem fer aquesta música, no? De fet, si hi ha un públic no disposat, també la podem fer, tot i que no arribarà. Però això és també com decisió de cadascú fins on vol estar obert per escoltar aquest tipus de música igual més... I no sé, més... que parla més com d'emocions i més senzilla, sensible, no ho sé.
1: Mm-hmm. En tot cas, ara en tindrem una mostra de la vostra música. Crec que es titula així, Amor constante más allá de la muerte.
2: Sí.
1: Expliqueu-nos una mica d'on ve i per què l'heu escollit.
2: Aquesta cançó és el poema musicat de Francisco de Quevedo i, bueno, és un títol que diu exactament el que diu el poema, com una casa de pagès, diguem, que és que hem de viure perquè la mort tingui sentit, no? Connecta la mort amb la vida i diu que si no has viscut, quan moris, aquesta mort no tindrà gaire sentit. Llavors, bueno, que si no has viscut, no, si no has estimat, no? Com viure en relació amb estimar i en relacionar-te amb les altres persones. Mm.
1: Doncs reflexió important i filosòfica en aquest tema, que ara, si voleu, ja us podeu col·locar en els vostres llocs. Ens oferiran Leire Struck, Vicente López, Tramel Levalle i Biel Roca. Doncs ja els tenim preparats. Us escoltem quan vulgueu.

0: Doncs els acabeu de sentir, la veu de Leire Struck, Vicente López a la guitarra, Tremele Valle als plats i al caixó i Biel Roca al teclat. Avui ens han estat acompanyant doncs ja a punt de sortir aquest nou EP. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I molta sort.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.
3: Pel Festival de Poesia de Barcelona, el Teatre de Sarrià us convida a fer un viatge per l'univers de J.B. Foix. Manel Barceló i Rosa Renom donen veu al poeta amb L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix, amb acompanyament al piano de Jordi Masó i la música de Frederic Montpou. Dimarts 19 de maig a les 8. Entrades a teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, on la paraula es fa art.

0: A Catalunya Música, Assaig General.
1: Passen 2:15 quan donem pas avui ja al primer reportatge del programa. Moment de sentir les paraules de Miguel Echegoncelay, el director que es posarà al capdavant de la banda municipal de Barcelona aquest cap de setmana a l'Auditori.

0: Doncs impressions de Miguel Etxegoncelay i música de banda que ens han portat fins aquí. Quan falten 5 minuts per arribar a 2:15, seguim repassant l'actualitat.
1: I ens fixem, per exemple, en què el Centre de Documentació de l'Orfeó Català ha anunciat els projectes guanyadors de la beca Francesc Pujol.
0: La beca es va convocar per primera vegada el passat mes de gener per impulsar la investigació dels fons del CEDOC i comprenia dues modalitats, una per a estudiants de grau o màster i l'altra per doctorants o doctors. En la primera s'ha distingit un projecte de Marc Renau sobre l'obra per violoncel i piano de Joan Baptista Lambert i s'han otorgat un accèssit a dones músics a la Barcelona dels anys 30, ressonàncies de l'Orquestra Femenina de Barcelona, d'Irene Andreu. En la segona categoria ha guanyat el projecte Francesc Pujol i la sonoritat del noucentisme, la música per cobla en el seu catàleg d'Albert Fontelles i l'accèssit ha estat per el cant litúrgic medieval a partir dels fragments musicals del CEDOC de Francesco Orio.
1: Dimecres, el Conservatori Municipal de Sabadell acull un acte sobre l'Estatut de l'Artista i el nou Reial Decret que regula les relacions laborals del personal artístic i tècnic.
0: Es tracta d'una activitat per afiliats al Sindicat d'Artistes Lírics d'Espanya i artistes en general. Tindrà lloc a 8:15 del vespre a l'auditori d'aquest centre al carrer Sant Oleguer 75 de Sabadell i rep el suport del Ministeri de Cultura dins del Pla Nacional de Drets Culturals.
1: I el duet L'Aranà acosta de nou el cant redoblat i les gloses a terrenys contemporanis en el marc del Barnassà.
0: Divendres, el Centre Artes de Tradicionarios acollirà una nova actuació de l'aplaudit projecte que formen Anna Sala i Lara Magrinyà, tot vestint d'elements electrònics al llegat tradicional de les Pitiuses. Combinant els sintetitzadors amb elements com el tambor i les castanyoles, el duet presentarà el seu projecte Turmerí, programat per 8:45 del vespre. I seguim en l'agenda d'aquests dies perquè ara parlem del Fem Jazz de Banyoles.

0: El Fem Jazz de Banyoles ho té tot a punt per començar una nova edició d'aquest Festival d'Emergències Musicals, lema que hi ha al darrere de les sigles i que ens resumeix el músic Ramon Prats, bateria, improvisador i director de l'esdeveniment, un esdeveniment nascut fa 32 anys amb un concert de Tete Montoliu. I d'aquesta manera fem una mica d'història i ens situem uns anys després que el festival nasqués.
1: Amb el pas dels anys vèiem que creixien més festivals, apareixien nous festivals i que tenien més poder de convocatòria perquè tenien més mitjans econòmics al darrere i al mateix temps vam veure que era un moment on estaven apareguent a Barcelona, bueno, Catalunya en general, tots els centres superiors, no? Amb l'ESMUC, el Conservatori del Liceu, el Taller de Músics, i l'escena emergent cada any creixia en quantitat i en qualitat i no tenien tampoc cabuda en aquests festivals. Llavors vam dir, doncs, transformem-nos una mica, doncs, traslladem-ho aquí a Valors Emergents Locals i canviem aquest nom per al FEM, de Festival d'Emergències Musicals de Banyoles.
0: Del 7 al 10 de maig, entre dijous i diumenge, una quinzena de concerts tindran lloc en diferents emplaçaments amb el Parc de la Draga com a escenari principal. Parlem d'un festival que segueix la seva marxa amb persones que hi treballen de manera altruista, un grup de músics en actiu aficionats impulsats pel Taller de Música de Banyoles i amb el suport de diverses institucions. Noms com Carme Canela, Loop Quintet, Martí Mitjavila o el grup ganès Ghana High Life formaran part d'aquest cartell que un any més posa el focus en propostes poc convencionals i el talent emergent que ja despunta, encara que en algunes ocasions sigui protagonitzat per músics que ni tan sols han acabat els estudis superiors. Ara bé, sempre es busca l'equilibri entre aquestes propostes noves i els valors ja consolidats i reconeguts de fa anys.
1: Cada vegada hi ha més gent que està programant, gent jove, el qual està molt bé, però ara passa una mica al revés, que potser són els sèniors els que els costa més trobar sortida i també últimament, les últimes edicions, estem fent unes finestretes, diguéssim, per recuperar valors superconsolidats i estimadíssims de la nostra escena.
0: En aquest sentit, el festival s'inaugura dijous amb el tàndem que formen la cantant Carme Canela i el guitarrista Jaume Llombart a l'auditori de l'Ateneu Banyolí i una estona més tard serà el torn de Juanma Trujillo i Leonor Falcón a l'espai It Art. Substituiran l'opció que s'havia previst al principi, la del músic Marçal Xirau, actualment resident a Londres, que finalment no podrà ser a Banyoles per problemes amb la gestió del visat. Així doncs, Trujillo i Falcón són una altra de les cites destacades.
1: Són dos artistes, són guitarra i violí. Ells són d'origen veneçolà, però han crescut a l'escena de Nova York i de Los Angeles i ara des de fa pocs anys que els tenim aquí a Catalunya. I ells dos, que són grans improvisadors, els hi hem proposat de venir el mateix dijous a la tarda, ells vindran amb temps, els assentarem en una habitació i escoltaran el disc de Marçal Xirau de dalt a baix, per primer i únic cop. I llavors faran el concert inspirat amb el disc de Marçal.
0: I val la pena destacar els qui per l'organització són els caps de cartell. Ens referim a l'art improvisatori de la Vish Joy, programat divendres a l'Auditori de l'Ateneu.
1: Un duo mític d'en Joey Baron i la Robin Shulovsky, que ells fa potser 25 anys o així que toquen junts, és bateria i percussió, i des de l'any passat han incorporat a l'Otomo Yoshihide, a la guitarra, un japonès. El que ha passat amb aquestes gires de jazz més d'avantguarda contemporani és que no passen gaire per aquí, per Catalunya. Aquí tenim la fama una mica de ser una mica un desert d'aquesta música. Amb aquest concert, que l'hem pogut organitzar gràcies a l'ajuda de Joventuts Musicals, doncs, ostres, també és un barem de veure com està aquest poble, si realment hem aconseguit al llarg dels últims anys que de transformar o de trencar aquesta idea de que el jazz és difícil i a veure si podem omplir l'auditori i que la gent pugui endinsar-se en aquesta proposta que és una passada de colors, textures, de sonoritats. O sigui, és una cosa molt difícil de veure aquí i tenim moltes ganes que el públic el pugui gaudir.
0: I entre les propostes inèdites i construïdes especialment amb motiu del festival, el Fem Jazz també ha ideat el taller Fem Raps, dirigit a públic escolar adolescent, perquè s'endinsin en el món del hip-hop i els gèneres afins, de la mà del músic Rodrigo Lavigna.

0: Entre els concerts del FEM Jazz que acollirà al Parc de la Draga, enguany també destaca els esmentats Ghana High Life, que tinc dissabte, portaran una sessió d'afrobeat al recinte banyolí. Com passa amb molts festivals de l'escena, el de Banyoles també compta amb la seva sessió del Picnic Jazz. Serà diumenge en aquest parc, començant per una actuació de diferents escoles de música locals que sonaran a partir de les 11 del matí, seguides de propostes com la de la cantant Eugènia Serra, el GEM Quartet i el quartet de Fran Ramos. Al costat dels concerts, el FEM Jazz ha inclòs altres propostes com l'espectacle de música i clown Lua d'Alba Sarraute o la construcció d'un tòtem amb instruments i objectes reciclats coordinada per l'artista Rafaela Carlier. Amb tot, el FEM Jazz de Banyoles torna a recordar que té vocació de fer comunitat i d'allunyar prejudicis envers el jazz en totes les seves manifestacions estètiques.
1: Nosaltres, el nostre lema intern, diguéssim a les reunions, que ho diem així per riure, però que és veritat, diem FEM Jazz, FEM Poble. No estem fent un festival aquí perquè vinguin els quatre amants del jazz, sinó, ostres, per trencar una mica la idea aquesta de que el jazz és una música difícil, que és per una elit o per uns snobs. No, aquí hi ha, en aquest festival, que hi ha uns 16 concerts, realment hi ha propostes, doncs, algunes de més arriscades, altres menys, o algunes de més ballables, d'altres que són ben bé per escoltar, però realment l'accés al públic, vaja, no és per res elitista.
2: Fins aquí, doncs, aquest segon reportatge que ens situa 4 minuts més enllà de 6:45. Ens deixa també situats a Banyoles, però de Banyoles hem de tornar cap a Barcelona, cap al Liceu concretament, on avui connectem perquè hi ha transmissió d'òpera en directe a Catalunya Música. És per això que tenim allà una tarda més en Xavier Montagut. Bona tarda, Xavier.
3: Hola, bona tarda.
2: Avui el títol és Werther, és una producció que des del programa ja l'hem presentat un parell de vegades. En vam parlar molt en detall amb l'Enric Martínez Castignani, amb aquest baríton barceloní que hi participa, però suposo que amb el seu permís podem destacar a un altre nom que és el qui debuta en el rol, en el protagonista, que és el Werther d'aquesta producció, que és el Xavier Anduaga. No sé si estàs d'acord, Xavier.
3: No podria dir-ho d'una altra manera, perquè avui serem testimonis privilegiats aquí a Catalunya Música d'aquest debut absolut del tenor donostiarra Xavier Anduaga en el mític personatge de Werther, l'obra mestra del compositor Jules Massenet basada en la cèlebre novel·la de Goethe. El cantant que entrevistarem a l'entreacte diu que després de 10 anys de carrera artística, que per cert va arrencar aquí al Gran Teatre de Liceu guanyant un dels premis del concurs Vinyes, ara se sent preparat i molt il·lusionat per afrontar el repte d'interpretar l'emblemàtic rol d'heroi romàntic que ha encantat en aquest mateix escenari figures mítiques de la lírica, com el gran Alfredo Kraus o Josep Carreras, de qui Anduaga es declara admirador confés. És cert que li arriba en un bon moment de la seva trajectòria. En aquesta primera dècada de carrera ha defensat els principals coliseus operístics, papers de l'òpera bufa i també del bel canto. I sempre ha tingut a l'horitzó el paper de Werther, el del turmentat poeta que es veu abocat al suïcidi perquè la seva enamorada, Charlotte, està promesa amb un altre home. Un rol que, tal com ens recorda el tenor basc, no és únicament el de l'ària Pourquoi me réveiller? Per què hauria de despertar-me? De l'acte tercer, una de les àries de tenor més famoses de l'òpera. És més que això, el seu personatge està al descobert en tot moment, per a bé i per a mal. Per tant, és arriscat perquè és clau mantenir l'equilibri entre la part vocal, que és molt exigent, i la part actoral. Una visió que comparteix la que farà de parella amb ell a l'escenari, la mezzosoprano alemanya Christina Stanek, una cantant pràcticament desconeguda que debuta en el paper de Charlotte i debuta també al Coliseu de la Rambla. També l'entrevistarem a l'entreacte en directe. La producció que veurem de Werther és del director d'escena alemany Christoph Loy, que trasllada l'acció original d'una casa de camp a prop d'una vila alemanya a una casa benestant dels anys 50, on una enorme i elegant paret divideix l'escenari en dos. Al davant, Werther, i darrere s'hi entreveu el món de la seva estimada. I la direcció musical anirà a càrrec del mestre hongarès Henrik Nanasi, que durà la batuta de l'Orquestra Simfònica del Liceu per quarta vegada, després de la flauta màgica, el díptic, cavalleria rusticana i pagliacci i tosca. Aquest títol, de fet, és una raresa en la tradició operística francesa. És una obra sense cor, sense ballet. No té res a veure amb la gran òpera francesa de l'època en què es va estrenar, el 1892. El Liceu hi va aterrar 7 anys després en una versió cantada, però en italià. I l'última vegada que s'hi ha representat fins ara va ser fa 9 anys. El polonès Piotr Beczawa i el català Josep Bros, que es van alternar en el gran paper del títol de Massenet. Ara hi ha tornat amb el debut absolut i molt esperat del tenor basc Xavier Anduaga en el mític personatge de l'heroi romàntic. Ens espera, doncs, una ballada històrica que podreu seguir en directe d'aquí poc més de mitja hora, a partir d'un 7:15 del vespre, amb tot l'equip de directe a l'òpera. Us hi esperem.
2: Doncs nosaltres també ho esperem amb ganes. Gràcies per aquest avançament, Xavier, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I així hem avançat una mica més. Ara sí que falten 20 minuts llargs per arribar a les 7. Moment de connectar amb Mallorca per parlar amb Pau de Bon i amb Pere Suau, que venen a presentar-nos el seu projecte De Bon Canta Suau.
4: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
5: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a La Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linka. A Catalunya Música. Assaig general amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: núvols, de belles corbes aèries que, de mentre tramuntau la planícia atzurada lluïu, alhora que, arrivols, les pluges faràs procrear i, amb bufanor, el fruit mengívols alletau en grasses en llàgrimes en plujancades. Les vostres formes...
1: Com molts recordareu, acabem de deixar enrere la Setmana de la Llengua del 3CAT i de Catalunya Música i dels canals d'aquesta casa, però això no ens semblava motiu per no tornar a parlar avui de llengua i música, i més concretament de poesia i de música. I per això avui parlem del projecte De Bon Canta Suau, on en Pau De Bon doncs posa veu a la poesia de Pere Suau i, a més, amb la complicitat de la música d'Antoni Bujosa. I, per tant, avui parlem amb Pere Suau i Pau De Bon, que ja els tenim connectats. Molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, bones tardes, com estàu? Gràcies a vosaltres.
3: Doncs sí, exacte. Moltes gràcies per convidar-nos.
1: Doncs a vosaltres, gràcies per acompanyar-nos i per fer-nos aquestes pinzellades, el que doni de si el temps que tenim, sobre aquest De Bon Canta Suau, que de fet és un recital, també és un disc, que va ser publicat doncs, fa molts pocs dies, el 24 d'abril. Per començar, si us sembla, d'alguna manera, expliqueu-nos d'on ve tot plegat, com sorgeix aquesta idea doncs, d'unir la veu d'en Pau, la poesia del Pere, la música de l'Antoni. D'on ve tot plegat la idea i què us fa decidir a fer, a més, un disc?
2: Bé, més o menys, Pau... en Pere, 2021, crec, guanya el Premi Maria Manent de Poesia amb el poemari Signes Tenebrosos, i a partir d'aquí s'havia de fer una presentació a Palma, i amb Antoni Bujosa ell ja havien col·laborat amb altres poemes des de fa temps, perquè fa molt de temps que també ens coneixem, i me va demanar a mi mem si me faria ja estentar un tema en aquesta presentació, que va ser a Palma, i que en Toni musicaria un tema, i mem si jo el podia cantar. I vaig dir que sí, i a partir d'aquí hi va haver una sèrie de presentacions, amb altres poemaris també premiats d'en Pere, i anava, en Toni anava musicant i jo anava cantant, i en Pere recitant, i fins que va arribar un moment, l'any 2023, crec, que vàrem veure que teníem material suficient, o sigui, afegíem un poc més de música, teníem material suficient com per fer un recital i donar-li forma de recital. I aquí és on ens vàrem tirar un poc a la piscina, vàrem dir, bé, però mira, tenim ganes de que això sigui una miqueta més, ens agrada com està quedant, ens agrada el que ens diu la gent, i li vàrem donar forma de recital i vàrem fer el primera trobada, el primer recital a Inca, en el teatre principal d'Inca, i bé, la veritat és que va funcionar molt bé. Estàvem molt contents. A partir d'aquí, clar, després jo van entrar amb Antònia Font i van haver d'aturar aquest projecte i aplaçar-ho, diguéssim, fins enguany, bueno, l'any passat ja, que vàrem, ja tornava a tenir un buit, i vàrem tenir l'opció d'enregistrar-lo i treure el CD que ja va sortir la setmana passada. I bé, i això, i ara començàvem a tenir una sèrie de recitals i dels quals estàvem molt contents de com estan sortint.
1: Deixeu-nos, disculpeu, fer un parèntesi. Estàvem sentint la veu d'en Pau, que és Pau De Bon, per molts conegut o reconegut com la veu dels mítics Antònia Font, per qui no et conegui, Pau. En aquest cas, és un projecte diferent en el qual t'has imbrincat i ja ho estàs explicant des de fa uns anys. Ara potser la pregunta seria pel Pere. Fins a quin punt un poeta, no?, pot tenir necessitat que la seva poesia no sigui només llegida? Potser estic dient una pregunta simple, eh? Crec que en alguna entrevista, en algun lloc, heu dit clar, la poesia també és per ser recitada, evidentment, no només per ser llegida, no?
3: No, no, és que segurament la poesia bàsicament és per com tu dius, per ser recitada i per ser recitada cantada i amb un acompanyament musical. Segurament aquesta és la seva essència primera i així com va néixer, no? Un grup de gent que oferia la paraula cantada, la paraula recitada amb música, una sèrie de gent que l'escoltava. Evidentment, després de l'evolució ha fet que tinguem molt associat el tema de poesia i llibre i lectura en silenci, però tal vegada un dels èxits d'aquest recital és retornar una mica en aquesta fórmula antiga i primera, en què d'alguna manera l'oient capta tot el que és la globalitat del fet poètic, que no només és aquesta lectura silenciosa a casa, que moltes vegades a molta gent que no està tan familiaritzat amb el món de la poesia el deixa una mica indiferent, o no acaba d'entrar, o li falten referents. Per tant, crec que tornant a aquesta fórmula més primigènia és un dels elements que ha fet que aquest recital que fa un temps que movem estigui funcionant així com està funcionant i mos estigui donant les alegries que mos està donant.
1: Com estàvem comentant, això és De Bon Canta Suau, que és un recital i també és un disc, perquè aquí també hi ha la música d'Antoni Bujosa. A l'Antoni no el tenim connectat, però ja que us tenim a vosaltres dos, com és aquesta música i de quina manera posa relleu o de quina manera acaba vestint tots aquests textos?
3: No sé qui contesta, si
2: jo. No,
3: que pal, Dali.
2: Antoni, la veritat és que ja ho tens fitxat en la musicalització de poemes d'en Pere Suau, perquè ja fa anys que van tenir un altre projecte semblant, no? Però bé, Antoni és molt clàssic, ell fa molt de temps que ja composa cançons i a part de saber composar una cançó, pens que ha sabut interpretar aquella cançó per el poema que estava musicant, no? I això jo penso que és molt important, perquè no només et sabeu recitar la cantada, sinó que la música acompanya moltíssim en el significat i la posada en escena d'aquell poema, no? Per tant, crec que en el final és una feina a tres bandes que feina ben feta de tres bandes que fa que en el final el producte final sigui tan, com a mínim per nosaltres, tan pedó.

0: Recordem als nostres oients que avui estem parlant amb Pere Suau i amb en Pau de Bon, dos dels tres artistes doncs, implicats en aquest projecte de Bon Canta Suau, que és recital i que és disc. Justament ara preguntàvem també quin tipus de música li heu demanat a l'Antoni, si és que li heu demanat, o ja ho explicaves ara una mica, Pau, que ha estat una feina a tres bandes, però per preguntar-ho d'alguna manera, qui és el primer que posa el material sobre la taula perquè els altres... És a dir, com funciona aquesta feina a tres bandes? Dit d'una manera més simple. Com us poseu d'acord, diguéssim?
1: Mira, jo te diria que és una pregunta que mos han fet darrerament i pot parèixer en el final complicat perquè hi ha una part de poesia, hi ha una part de música, hi ha una part de cant, però clar, nosaltres tenim un factor a favor que crec que és el definidor de tot, no? Perquè tu has dit que era un recital, que era poesia, que era música, però al final també és un projecte de tres amics, no? I quan tres amics se duen bé i les coses són fàcils, és un poc com allò de dir, què feim avui vespre? Anem a fer unes cerveses i un pa amb oli en el bar del poble i tot flueix. I la veritat és que, encara que sembli un poc una cosa, un tòpic, dir-ho, però és que ha estat molt així, ha estat un projecte que s'ha fet molt, molt a poc a poc, molt a poc a poc, perquè s'han donat les circumstàncies aquestes que comentava en Pau, hi ha hagut la tornada d'Antonio Font, això ha fet que la cosa s'aturàs, era un recital ara, d'aquí es cap de mig any un altre, es cap d'un any un altre, i hem tingut com a molt de temps d'anar-ho païnt, no? De totes maneres, sí que és vera que en el final és qui du realment la batuta de tot això és en Toni. En Toni és qui ha llegit els poemes, en Toni és qui els hi ha posat música i en Pau l'altre dia ho deia. I nosaltres estem com molt tranquils amb la feina que fa ell, perquè ell és una persona molt metòdica, molt conseqüent amb allò que fa. I la veritat és que quan mos presenta el poema musicat, pràcticament mai tenim res a dir perquè ho quadra molt i ho arrodoneix molt i fa que tant ell com a cantant o jo com a Ratsoda mos hi sentim molt còmodes. Vull dir que és un projecte que en aquest sentit en Toni lidera i crec que és ell qui té molt clar tots els conceptes que han de funcionar, perquè al final la música és allò que ho agermana tot.
0: Ara ho has explicat, Pere, que no sé si ho havíem dit, que aquest disco, aquest recital, vaja, combina els textos recitats per tu mateix i després altres, doncs, amb la veu cantada, no?, d'en Pau de Bon. Una mica, si us pregunto quin ha estat el criteri perquè unes siguin d'una manera i les altres d'una altra, i potser així també podem entrar una mica en la temàtica, no?, d'aquests textos, de què parlen, al final.
1: Qui contesta, Pau? Tu o jo?
2: Ja t'ho puc contestar la primera part de la pregunta, després si és temàtica ja li aixerin en Pere. Però sí que, com ha dit en Pere, és l'ànima del projecte és l'Antoni. Antoni és la tria, el poema que vol musicar. Bueno, amb una sèrie suposta de factors que li fan decidir per un poema o un altre. Sobretot, pensar si ha de ser cantat o recitat. Clar, aquí hi ha són diferents, evidentment. Un cantat se tracta més a una cançó, no? Se tracta més a tenir una espècie de tornada, no ha de ser tan llarg, no? Ha de tenir una ha de poder tenir una melodia, no? Un poema recitat tal vegada pot ser un poc més llarg, sense importància de que hi hagi una melodia allà, no? I a part d'això, bueno, sobretot aquesta interpretació que deia també en el principi, no? Que ell, a part de posar-li la música, intenta interpretar aquell poema, posar-li una música adequada, no? Depèn de la intenció del poema i del que diu el poema. Per tant, de dir que la tria de tot això és en Toni. Ell és este mort diu, hem musicat aquest poema que trobeu si el provam.
0: I pel que fa, Pere, a les històries o els pensaments, o el que hi ha dins d'aquests poemes? Ja sé que és difícil resumir-ho, potser.
1: No. És a dir, és clar, aquí també s'adona un factor temporal. És a dir, realment el poema més antic que conforma tant es dic compacte com es recitado és un poema de l'any 2000, a la meva terra, i el poema més proper a l'actualitat és una versió d'un poeta persa que jo vaig fer, Hafez de Shiraz, que és de l'any 2024. Només aquest fet ja du implícit que hi hagi una certa heterogeneïtat, perquè no és el mateix la mirada d'un poeta jove quan jo tenia pràcticament 25 anys que la mirada que té encara en 50, no?
0: Clar.
1: Per tant, jo diria que hi ha una temàtica bastant diversa, però sí que en el final, en Toni, en selecció dels poemes, jo crec que ha acabat elegint aquells que també són una mica més representatius de la meva manera d'entendre la poesia i d'entendre el món i de com jo veig les coses, no? I jo crec que en el final sobrevolen, sense que sigui una cosa molt explícita, però sobrevolen alguns temes que són els que també sobrevolen la meva poètica, no? Que són el desig tant amorós com el desig vital cap a la vida en si mateix, el paisatge, s'arrelament una cultura, s'arrelament una tradició i una llengua, la mateixa poesia com a fet creatiu i fet sobre el qual un hi pot reflexionar, la llibertat creadora, hi ha alguns poemes que parlen d'altres creadors perquè jo admiro en ells aquesta capacitat de crear més enllà de les dificultats. El mateix fet poètic en si, també, per aquí o per allà, s'hi va reflexionar. Vull dir que no hi ha una temàtica, diguem-ne, unitària, sinó que és un pot sobrevolar damunt allò que són els diferents llibres que jo he anat publicant fins ara.
0: Uh-huh. Ara vindria aquella pregunta que fem sempre, que pot o no tenir sentit, si és un disc per ser escoltat de dalt a baix. Ho dic perquè ara ja sabem que l'escolta és molt fragmentada, de vegades ja no anem per discos, anem per peces. No seria el cas, potser, no?
1: No sé què t'he de dir. És a dir, jo som bastant anàrquic i bastant iconoclasta a l'hora de consumir un producte, no? I crec que en el final, tant un lector com un oient tenen la capacitat d'escoltar allò que volen i així com ho volen. Massa fan si ho escolten, no? És a dir, i precisament aquest disc compacte en 16 composicions té aquesta capacitat, no? Que puguis gaudir un dia d'una cançó, un dia d'una altra, deixar-lo reposar un mes i retornar una altra cançó. Jo crec que en el final se trata de que la gent ho consumesqui així com ell més li sigui plaent. Uh-huh. Evidentment, una altra cosa és quan venen ja i decideixen fer la passa per venir a veure un recital en què sí que nosaltres proposam un viatge i l'agafant de sa mà i sí que està bé que segueixi allò que nosaltres marcam sa ruta, però com a, si qualcú se compra el CD després com a oient jo crec que pot fer un poc allò que li vengui de gust i escoltar-lo de dalt a baix o avui un dia avui un altre, no ho sé, crec que aquí la llibertat és molt àmplia.
0: Mm-hmm. En tot cas, qui vingui als recitals, que sàpiga que, per exemple, no sé si ara ho diré bé, a Premià de Dalt en teniu un de programat el mes d'agost, pot ser?
1: Sí, dia 28 d'agost, serem a Premià de Dalt, un festival que se diu Poetes sota la Lluna.
0: Mm-hmm. I alguna altra data que puguem dir? Potser són moltes,
1: sí.
0: Però...
1: No, tenim tres dates aquí a Mallorca tancades, que són dia 29 de maig a Inca, després tenim dia 20 de juny a Raixa, a Bunyola, i dia 14 de juliol en el Castell de Bellver, a Palma. Això són les tres dates que tenim aquí a Mallorca, i dia 3 d'octubre, si no hi ha res de nou, serem a Eivissa.
0: Mm. Doncs, vaja, ho anirem seguint i us anirem seguint per si feu propers projectes conjunts, que no sé per què, intuïm que sí que serà així de moment, però heu de seguir doncs, rodant aquest De Bon Canta Suau, i per això agraïm molt a en Pau De Bon i a en Pere Suau que ens hagueu acompanyat i explicat doncs, aquest projecte. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Assaig general.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Com sempre, abans de marxar, us recomanem que no us perdeu el programa de demà, on, entre d'altres, us explicarem la nova temporada del Palau de la Música, que avui s'ha donat a conèixer en roda de premsa.
2: També parlarem del festival Girona a Capella, que arriba a aquesta ciutat divendres, amb propostes tant de barbershop com de gospel, com de música tradicional, i posant el focus en els valors nous i actuals d'aquesta manifestació vocal.
1: Doncs ja ho sabeu, ens trobareu aquí a partir de les 6 de la tarda de demà dimarts. Fins llavors, salutacions de l'equip del programa, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: I us esperem demà.

0: Setmana especial de concerts a Catalunya Música. Amb motiu de l'any Conxita Badia, del 4 al 8 de maig a les 11 del matí, Catalunya Música ofereix una programació especial de 5 concerts per posar en valor una de les grans sopranos catalanes del segle XX. Una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili. I després de cada concert, sentirem un episodi del podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció d'una artista única.
1: A veure, Conxita Badia, us sona?
2: Què?
1: No? No passa res, no passa res.
0: Any Conxita Badia a Catalunya Música.

0: El cor de cambra i l'orquestra barroca de Magdeburg, dirigits per Lothar Henning, que ens han interpretat el motet Laudate Dominum, de Georg Philipp Telemann, una de les obres d'aquest eminent compositor alemany que va viure entre el 1681 i el 1767.
1: Catalunya Música.

Era el Richard Cara, sis veus de l'ofrena musical número de catàleg 1079 de Johann Sebastian Bach, que ens ha interpretat Le Concert des Nations, dirigit per Jordi Savall.

Directe a l'Òpera. Avui, en directe des del Gran Teatre del Liceu, la transmissió de la funció programada dins de la temporada lírica del Coliseu de la Rambla. Directe a l'Òpera, des del Liceu, amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

0: Bona tarda. Us saludem en directe des del Gran Teatre del Liceu. Som aquí per oferir-vos Werther, l'obra mestra del compositor francès Jules Massenet, basada en la cèlebre novel·la de Goethe. Amb el debut del tenor basc, Xavier Anduaga, en el paper protagonista, el del turmentat poeta Werther, que es veu abocat al suïcidi perquè la seva enamorada Charlotte està promesa amb un altre home. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Serem, doncs, testimonis avui d'una fita destacada en la brillant trajectòria ja del jove tenor Xavier Anduaga. El seu debut absolut amb 30 anys en aquest rol tan icònic, l'heroi romàntic per excel·lència.
1: Ens trobem amb un tenor que vol eixamplar el seu repertori i és algú que ho fa a poc, que primer li agrada consolidar rols abans de buscar-ne de nous. Un dels que té més apamats ara per ara és l'Alfredo de la Traviata. Per ell, a més, és un salt important. 10 anys de carrera i primer paper 100% protagonista. Com deia la roda de premsa, és el primer cop que el seu personatge té el mateix nom de l'òpera. Un dels seus referents a l'hora de preparar el paper ha estat Alfredo Caral, però em fa l'efecte que avui és possible que ens agradi més el color de la veu d'Anduaga, més rodó i avallotat, però amb la mateixa potència. De fet, i no crec que sigui només per cortesia, la soprano Nadine Sierra li ha escrit un comentari a Instagram dient-li «Sí, la teva veu sona bonic», un concepte intangible en la música, això de bonic, però que s'entén a la primera i que defenso a capa i espasa. Probablement el repte més gran que té és l'actoral. Tinc ganes de veure com mostra tota la psicologia i sobretot aquesta lluita entre el foc emocional de l'amor de joventut i la repressió social del romanticisme. I com es passa tot el darrer acte morint de mica en mica i sense que el tapi l'orquestra, que en aquesta òpera en particular té influències wagnerianes i, per tant, volum.
0: Exacte, i ens regalarà, doncs, el seu primer Werther, un paper complex que han interpretat grans noms de la història de la lírica, com Josep Carreras, de qui Xavier Anduaga es considera un fan confés. I sobretot, com deies, Marc, el mític Alfredo Kraus, per a molts, el Werther de referència per la seva impecable interpretació del jove poeta. El tenor canari el va immortalitzar aquí al Liceu per últim cop el 1992, en plens Jocs Olímpics. Ara és Xavier Anduaga el qui em pot agafar el testimoni, acompanyat avui per la mezzosoprano Cristina Stani, que serà Charlotte, l'amor impossible de Werther. Els dos cantants, els dos grans protagonistes de la vetllada, els entrevistarem durant l'entreacte de la funció que avui viurem i segurament que gaudirem plegats. Marc, la mezzo alemanya debuta al Liceu i també en aquest paper de Charlotte. Què en sabem d'ella?
1: Doncs que ve de fer Monsters Paradise a Hamburg i Zurich, que és una bogeria d'Olga Neubert i l'escriptora Elfriede Jelinek, inspirada per Donald Trump i farcida d'icones com Miss Piggy, la Blancaneu o Godzilla.
0: Déu-n'hi-do.
1: Molt boig. Però també ha fet papers de pes, com la Cúndria de Parsifal i d'altres rols wagnerians com Brangane de Tristan i Isolde, una òpera que té un lligam amb Werther, ja ho veurem, precisament. També ha fet recentment de Federica, a Luisa Miller de Verdi, paper escrit per a contralto, o Azucena, un personatge fosquíssim d'Il Trovatore. No és el primer cop, tampoc, que Stanek fa un paper protagonista. Ja va fer el rol principal a Carmen de Bizet, a l'òpera estatal de Stuttgart fa dues temporades. Ha estat vinculada a l'òpera estatal d'Hamburg, al teatre de Basel, al teatre estatal de Karlsruhe i al Teatre de Trier. El Liceu assegura que les seves interpretacions fusionen claredat emocional amb un instint teatral valent.
0: A Cristina Stanek i Xavier Anduaga els dirigirà el mestre hongarès Henrik Nanasi, que pujarà al podi del Liceu per quarta vegada després d'haver dut la batuta abans amb la flauta màgica, el díptic, cavalleria rusticana i Pagliacci i Tosca.
1: També relativament jove. Si Xavier Anduaga té 30 anys i Cristina Stanek 40, Henrik Nanasi en té 51. Va ser director musical de la Komische Oper de Berlín el 2012 al 2017 i ha dirigit òperes com Onegin, Janis Kiki, La flauta màgica, Così fan tutte, Don Giovanni, Rosalca o El castell de Barbablava, entre moltes d'altres. Ha estat director convidat a alguns dels principals escenaris del món, com ara la Metropolitan Opera de Nova York, el Covent Garden de Londres, el Teatre de l'Escala de Milà, l'Òpera Nacional de París, el Teatre Real de Madrid o el Gran Teatre del Liceu, esclar, on ha dirigit La flauta màgica, Cavalleria rusticana o Tosca. Aquesta temporada dirigirà Luisa Miller de Verdi, els Gurre Lieder de Schoenberg, l'holandesa Randa Wagner, el castell de Barbablava, com dèiem abans, Turandot o Madame Butterfly, entre d'altres. Abans us deia que Tristan i Isolde té a veure amb Werther. Doncs bé, Nanasi assegura que Massenet fa servir l'acord de Tristany en un moment de l'òpera i ell ha volgut aguantar-lo més del que diu la partitura com una picada d'ullet cap al públic a veure si el sabem trobar. I de fet hi ha qui defensa que aquest acord que Wagner va fer famós és al revés, té l'origen en un acord francès que el geni alemany, això sí, hauria modificat.
0: Amb el mestre Enric Nanaixí, el tenor Xavier Anduaga i la mezzo Cristina Stanek, i amb la resta del repartiment, que és molt extens, resseguirem la vida de Werther, l'heroi romàntic per excel·lència de Goethe i que Jules Massenet va convertir en òpera amb l'ajuda d'Eduard Blö, Paul Milliet i Georges Hetman com a llibretistes. Un drama líric en tota regla, amb àries mítiques, que es va estrenar a Viena el 1992, traduït a l'alemany.
1: La primera representació en el francès original va ser a Ginebra aquell mateix any, el 1892, i un any després va arribar a París, al Teatre Líric. Aquí al Liceu s'hi va estrenar el 1899, 7 anys després de la Premiere Mundial, en una versió cantada en italià. L'última vegada que s'hi va representar va ser fa 9 anys, amb el polonès Piotr Beczawa i el català Josep Bros, que es van alternar en el gran paper de títol de Massenet.
0: Dos cantants que seran aquí al Liceu la temporada que ve, Piotr Beczawa i Josep Bros, de la qual fa tot just una setmana en van conèixer tots els detalls. Si tenim temps, us en farem un petit tast més endavant. De moment, quedem-nos amb els cantants i l'òpera d'avui, Werther, de 4 actes i conté un profund lirisme. Explica la història d'amor entre el turmentat poeta Werther i Charlotte, la seva cosina. Ella és l'enamorada de Werther, però és un amor impossible, perquè Charlotte està compromesa amb un altre home i no pot faltar la promesa que va fer a la seva mare ja morta. Això portarà el jove Werther al suïcidi, a la mort en braços de la seva estimada. El tractament que fa Jules Massenet de la història és molt íntim. És una òpera sense cor i sense el tradicional espectacle de ballet que exigia la gran òpera francesa.
1: La música passa de ser exquisidament lírica a intensament dramàtica, semblant a la manera com el mateix Werther passa d'un extrem emocional a un altre.
0: D'això n'és molt conscient Enric Nanaixí, que dirigirà, com dèiem, la partitura. El mestre hongarès creu que Jules Massenet té un gran sentit del gust i de l'estil, però també de l'equilibri orquestral, molt fonamental en la partitura. Un compositor, ens deia Nanaixí, que era molt tímid, molt introvertit, i això es reflecteix a la partitura de Werther, ens afirma el mestre Enric Nanaixí.
2: There are some composers like him, like also Bartók, for example, very, very shy.
3: Hi ha altres compositors que també eren tímids, com Bartók, per exemple, però que per dins tenen un volcà d'emocions, i això és molt important perquè se sent a l'obra, no? Quan un compositor és tímid, com ell, doncs és ideal per transmetre l'equilibri. Crec que és un dels millors compositors que sap quina és la sensació d'equilibri en una òpera. És a dir, l'orquestració és molt important, mai ha de sonar massa fort, els cantants han de tenir el seu espai, però alhora recorda que és un drama entre dos personatges i que, per tant, no pot estar, des del punt de vista musical, tota l'estona al màxim, si no en 30 minuts hauria acabat l'obra i encara en falten 90 per omplir.
2: The opera is done, and what do we do in the next 90?
1: El mestre hongarès Enric Nanaixí tenia ganes de retrobar-se amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre de Liceu per veure si pot treure l'estil francès de la partitura. I el que l'il·lusiona és confrontar-se amb estils diferents cada cop que puja al podi.
2: I think it's also very special that it's always very different things.
3: El que és més especial és que sempre he anat dirigint estils i obres molt diferents. Vaig fer Mozart, Puccini, ara Massenet. L'experiència de tornar-me a trobar amb l'orquestra m'il·lusiona moltíssim. A més, tinc ganes de veure com surt aquest estil francès, si és que existeix un estil francès, però bé, això és un tema per un altre dia.
2: I still want to say that it's a great opportunity with two singers who...
3: És una gran oportunitat comptar amb dos cantants d'excepció que debuten en aquest paper. Jo aquesta òpera ja l'havia dirigida altres vegades, però em dona l'oportunitat de repensar moltes coses, de començar de zero, realment, de crear-la des de l'inici, entre tots. L'últim cop que l'havia dirigida va ser fa 4 anys, i quan em preparava vaig obrir la partitura i vaig començar a preguntar-me, però què vaig fer jo amb aquesta obra? Perquè estava plena de notes, no? Un es fa les seves notes sobre com dirigir, què esperar en cada moment.
2: And I was thinking, I am a different person now, completely different persons.
3: Però jo ara sóc una persona absolutament diferent i, per tant, per mi és important començar de zero, com si no l'hagués dirigida mai, com si no conegués l'obra. També hi ajuda que els cantants siguin nous, en el sentit que no l'han cantada mai, i col·laborar amb en Christoph, que és un director d'escena que aprofundeix molt en el detall i en l'ànima dels personatges.
2: A director who is... who is going very deep into the details.
0: Estem expectants, doncs, davant d'aquesta estrena avui de Werther de Massenet aquí al Liceu amb el debut de Xavier Anduaga en aquest rol tan emblemàtic.
4: Directe a l'Òpera, des del Gran Teatre del Liceu a Catalunya Música, amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.
0: L'òpera Werther s'estructura en quatre actes que es representaran en dues parts. A la primera sentirem els dos primers actes. Us en fem una breu simnosi. Situem-nos al poble de Wetzlar, a la vora de Frankfurt. El batlle, viudo, d'avançada edat i amb família nombrosa, assaja amb els seus fills més petits una Nadala en ple mes de juliol. Aquesta situació resulta divertida als seus veïns i amics Schmidt i Johann.
1: Arriba el jove Werther, un poeta enamoradí, que acompanyarà Charlotte, la filla gran del batlle i cosina seva, a un ball en substitució d'Albert, promès de la noia, que és fora de la ciutat.
0: Poc després de la marxa dels dos joves, el ball torna de manera inesperada a Albert, que conversa amb Sophie, germana de Charlotte, sobre els plans del casament amb la seva promesa.
1: De tornada del ball, Werther declara el seu amor a Charlotte. La noia, a pesar de sentir-se atreta per ell, li confessa que va prometre a la seva mare al llit de mort que es casaria amb Albert i, per tant, han de separar-se. El jove se'n va decebut.
0: L'acte segona ens situa tres mesos més tard. Charlotte i Albert s'han casat i caminen cap a l'església. Werther contempla turmentat la felicitat de la parella. Albert fa tot el que pot per animar-lo. Sophie també intenta consolar-lo amb la seva encantadora personalitat.
1: Werther es queda un altre cop sol amb Charlotte i torna a rememorar aquella primera trobada entre tots dos. La jove considera que, pel bé de tots, el millor és que s'allunyi d'ella i marxi de la ciutat. Werther fuig, sumit en la desesperació.
0: Així li ho fa saber Sophie, la seva germana Charlotte, que queda commoguda. El seu marit s'adona que la seva esposa estima Werther. Així arribarem al final de la primera part de l'obra mestra de Jules Massenet, que desplega la tremolor íntima de l'ànima romàntica. L'òpera arrenca, de seguida us sentirem, amb un petit preludi, una obertura tempestuosa. És un tema musical fosc que vindrà associat al turment de Werther. Però després, la música es torna bucòlica i evoca l'atmosfera de la casa de Charlotte.
1: Sí, des de la casa, les primeres veus que sentim són la del seu pare i els seus germans. El pare els està fent assajar Nadales, tot i que és juliol, en ple estiu. Les Nadales dels nens sonen terribles, però quan els adverteix que Charlotte els podria estar escoltant, comencen a cantar molt bé.
0: Tot seguit ens trobarem amb els veïns, els divertits Johann i Schmidt. Les seves xafarderies ens aportaran informació valuosa sobre Charlotte, Albert i Werther.
1: L'entrada de Werther s'acompanya d'una música exquisida en les cordes solistes. El protagonista queda captivat per la bellesa de la natura i té una magnífica i poètica ària d'obertura. Notareu el contrast entre la seva música de somni i, més tard, la música més quadrada d'Albert, el promès de Charlotte.
0: Però la música d'Albert també és tendra, ja que clarament estima Charlotte. Mentre Charlotte i Werther són al ball, el pas del temps s'indica d'una manera encantadora. És un interludi, ho detectareu de seguida, un interludi orquestral que es coneix com la música clar de lluna.
1: Es basa en una simple figura de tres notes que sentirem en cordes solistes. Massenet ho converteix en una melodia delirant. Pinta una imatge de l'entorn nocturn, però també insinua els sentiments creixents entre Werther i Charlotte.
0: I l'interludi, clar de lluna, dona peu al seu duet, el primer dels quatre de la parella. Werther ja idealitza Charlotte, lluant-li totes les seves virtuts, mentre ella protesta que ni tan sols el coneix. Però Charlotte se sent atreta per ell. Diu que gairebé li fa oblidar la promesa que va fer la seva mare a punt de morir, i no és tal que altre que es casaria amb Albert.
1: El tema clar de lluna sona trist, ja que Werther li diu: mantingueu aquest vot, pel que fa a mi, moriré d'això. I un cop entrat Werther, crida desesperat: un altre home, el seu marit.
0: Al segon acte apareix Werther, que repeteix aquestes mateixes paraules que haurem sentit al final del primer acte. En una fusió frenètica, Werther s'obsessiona amb el que podria haver estat, però li van prendre.
1: Més endavant, Werther serà cordial amb Albert, el seu rival. Li assegura que només sent amistat tant per ell com per Charlotte. Albert és amable i comprensiu i fins i tot intenta jugar a fer de matrimonier entre Werther i Sophie.
0: Sophie té una dieta encantadora sobre la bellesa i l'alegria del dia. Intenta animar Werther, però quan Werther torna a estar sol, admet que estava mentint a Albert. Llavors apareix Charlotte amb una commovedora variació de la música clar de lluna, ja que Berta recorda la seva primera trobada.
1: L'orquestració aquí s'enriquirà és quan Charlotte suggereix a Berta que se'n vagi per un temps per superar el seu amor per ella, i un cop Berta es queda sol, contempla el suïcidi. Sophie intenta que s'uneixi a la celebració, però ella es precipita i la deixa consternada, i això confirma la sospita d'Albert, que Berta està enamorat de Charlotte.
0: Exacte, i amb aquesta escena es tancarà la primera part, que inclou els dos primers actes de l'obra mestra de Jules Massenet, i que sentirem amb un gran estol de veus que apareixeran per aquest ordre. Primer, Stefano Palacci, baix, com el pare de Charlotte i Sophie. Els fills són Maria Crosas, Urgell Arranz, Eudald Serra, Bernat Rius, Biel Miravet i Júlia Ramírez, tots sis veus blanques del cor Vivaldi.
1: Enric Martínez Castignani, baix, interpreta Johan, amic del Batlle, el tenor Josep Falcó, en el paper de Schmidt, amic del Batlle. La soprano Sofia Esparza cantarà el rol de Sophie, germana de Charlotte. Xavier Anduaga, tenor, és Berta, el jove poeta enamorat de Charlotte. La mezzosoprano Cristina Stanek, com a Charlotte, cosina i enamorada de Berta.
0: El baríton Cristòfol Romagré interpreta Brunman, jove poeta mig embogit. Marta Esteban, soprano, serà Kasten, promesa de Brunman, i el baríton David Uller en el paper d'Albert, promès de Charlotte. Estaran acompanyats pel cor de veus blanques, cor Vivaldi, petits cantors de Catalunya, sota la batuta tot del mestre hongarès Enric Nanashi. El Liceu ha programat fins al 17 de maig 10 funcions d'aquest títol. Avui és l'estrena oficial amb el repartiment de cantants que us acabem de detallar, encapçalat pel tenor Xavier Anduaga i la mezzo Cristina Stanek.
1: S'alternen en aquestes 10 funcions amb un segon repartiment amb el tenor nord-americà Matthew Polenzani i la mezzo azerbaijanesa Elmina Hassan.
0: I una curiositat que no volem que passi desapercebuda. Durant aquestes 10 funcions de Werther, al fossat de l'orquestra hi ha el violoncel Grofiler del 1733 que Pau Casals va adquirir al començament del segle XX i amb el qual va tocar, atenció, durant més de 60 anys. L'instrument ha tornat a Catalunya en ocasió del 150è aniversari del naixement del mestre i sonarà el primer violoncel de l'Orquestra Simfònica de Liceu. El barceloní Òscar Alabau el tocarà a cadascuna de les 10 funcions de Werther.
1: Aquesta va ser una obra en la qual Massenet va afirmar que havia abocat tota la seva ànima i consciència artística i continua sent la seva òpera més interpretada. Per dur-la a l'escenari cal un protagonista creïble, sobretot vocalment, amb una musicalitat superfina i, naturalment, ser un bon intèrpret.
0: I ara mateix entra al fossat del Gran Teatre del Liceu el mestre hongarès Enric Nanashi per donar arrencada a Werther, l'emblemàtica òpera de Jules Massenet basada en la novel·la de Goethe. Us l'oferim en directe a Catalunya Música amb el debut absolut de Xavier Anduaga en el paper protagonista.

Es tanca així el primer dels quatre actes de Werther de Jules Massenet que us estem oferint en directe des del Liceu a Catalunya Música amb el debut absolut del tenor Xavier Anduaga en el paper protagonista. Tot seguit arrencarà el segon acte amb la direcció del mestre hongarès Enric Nanasi.

0: Werther deixa endevinar que ja no tornarà mai al poble de la seva estimada Charlotte i fuig mentre ressonen els accents de l'alegre festa. Albert, l'esposa de Charlotte, sospita que la seva dona està enamorada del jove poeta turmentat. Hem sentit els dos primers actes de Werther, l'emblemàtica òpera de Jules Massenet, en directe des del Gran Teatre del Liceu, amb les veus protagonistes del tenor basc Xavier Anduaga, que debuta avui en el rol del turmentat poeta i la mezzosoprano alemanya Christina Stanek com a Charlotte, acompanyats per l'Orquestra Simfònica del Liceu, però sense cor, perquè Massenet va pensar en una òpera íntima, per centrar-se molt en la relació entre Werther i Charlotte, envoltats de molts altres personatges, però en la mesura justa. De seguida entrevistarem els dos grans protagonistes del nit, el tenor Xavier Anduaga i la mezzosoprano Christina Stanek.
1: Directe a l'Òpera, des del Gran Teatre del Liceu, a Catalunya Música, amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.
0: Són 3:15 i 3 minuts del vespre i continuem, en efecte, en directe al Gran Teatre del Liceu. Un teatre que el gran protagonista de la nit, el jove tenor donostiarra, Xavier Anduaga, sent com a casa seva. Aquí, recordem-ho, ja ha estrenat alguns dels seus papers més emblemàtics, com el d'Ernesto, de Don Pasquale, de Donizetti, fa 4 anys. I avui som testimonis d'una altra fita destacada en la seva brillant trajectòria, el debut absolut amb 30 anys de Werther, el rol icònic que han cantat els més grans, com Alfredo Kraus i Josep Carreras. Ara mateix tenim l'enorme privilegi de poder parlar amb ell. En Marc Ruiz ens l'acosta.
2: Doncs ara mateix sóc al costat de Werther, Xavier Anduaga. Xavier, bona tarda.
3: Hola, bones tardes.
2: Deies a la roda de premsa que aquesta és la primera òpera, el primer paper que té el mateix nom de l'òpera.
3: Sí, primer title role, digamos, y primera vez que tengo esta responsabilidad en mi espalda.
2: I això què significa per tu?
3: Bueno, pues ilusión, porque lo tomo con mucha ilusión, pero evidentemente una responsabilidad y bueno, ganas de demostrar al público que estoy capacitado en este momento de mi carrera para hacerlo.
2: A més, em sembla que et sents una mica identificat amb el personatge, no? Un personatge jove amb un món interior molt ric.
3: Sí, me siento identificado sobre todo con su parte, digamos, romántica, ¿no? En la que se enamora de Charlotte ciegamente y es capaz de hacer cualquier cosa por estar con ella y estar cerca de ella. En esa parte sí, en otras ya menos, pero en esa parte sí.
2: És que aquesta és una òpera que estem veient amb un cast molt jove, que a més està protagonitzada per gent jove i pensada també per cantants, per a veus joves.
3: Sí, en sí, Werther és un personatge que tiene, no sé si 23 o 24 años en la novela, y Charlotte menos, e incluso Sophie tiene 15 años, creo. Entonces, nos acercamos un poquito, somos todos más mayores, pero bueno, nos acercamos un poco a lo que es la edad. Entonces yo creo que también va a acercar mucho al público y yo creo que ayuda un poco para entender la historia y sobre todo para que los jóvenes que vengan a verlo, que anima a todo el mundo, entienda bien la historia de Werther.
2: A diferència d'altres òperes, no estem veient els grans herois, sobretot a diferència de les òperes de Wagner, amb les quals Massenet també hi pensava perquè també li agradava, i de fet aquesta òpera està influenciada també una miqueta per Wagner, però no estem veient herois, sinó que estem veient això, gent jove, impulsiva.
3: Sí, completamente. Este no es un héroe. Werther es una persona que está se enamora de Charlotte, que vive solo en ese momento, en esa parte, digamos, de Alemania y que encuentra en Charlotte algo que nunca había sentido, nunca había visto, y entonces se vuelve loco. Le da igual todo. Le da igual lo que escribe, lo que pinta, lo que deja de hacer en su vida. Lo único que quiere hacer es estar con ella. Entonces no tiene nada de héroe. Digamos, lo único que tiene es una parte más romántica, pero sí que tiene esta importancia de un Tristán, por eso lo comparan a las óperas de Wagner.
2: És un paper complicat a nivell actoral, perquè has d'estar molt contingut al llarg de tota l'òpera. Al final del tercer acte és quan passa tot i després tens un quart que és relativament curt, són uns 20 minuts, 25 minuts, però que també és molt intens.
3: Sí, evidentemente es súper importante el equilibrio. Una coherencia en el personaje, ¿no? También empezar evidentemente muy enamorado, muy contento porque encuentras y conoces a Charlotte y estás con ella, pero tienes que tener esa coherencia y saber llegar hasta el final de la ópera con para mí son como 4 caracteres diferentes en cada acto. Y sí, es un final, digamos, corto para el público, largo para Werther, porque se está muriendo y 20 minutos muriéndote, pues es complicado. Entonces, pues es una parte complicada de la ópera en la que intentar transmitir que te estás muriendo, pero bueno, cantando.
2: 20 minuts que has d'afrontar després d'haver cantat ja Pourquoi me réveillé.
3: Sí, porque revelé que al final es el área que todo el mundo conoce, pero que probablemente no sea ni lo más complicado de la ópera, pero sí que es lo más famoso. Entonces sí, después de cantar Burcome Revelé y todo lo que viene después, claro.
2: Per tant, què és el més complicat? Dius, no és la més complicada de l'òpera. Quina és la que per tu és més quina part d'aquesta òpera és més repte per tu?
3: Más que parte, yo creo que el hecho de aguantar mentalmente fresco toda la ópera. O sea, todo es complicado y todo es fácil a la vez. O sea, si mantienes una tranquilidad y una coherencia en lo que haces y en lo que cantas, yo creo que, bueno, pues no hay partes más difíciles, todo es difícil.
2: Explicaves també que una de les, no et diré dificultats, però sí que una de les característiques d'aquesta òpera, del teu paper, és que és un personatge que està molt despullat. Teniu quatre duets, però els dos primers els canteu separats, com si diguéssim. Tu jugues tot, estàs tu sol aguantant el paper i aguantant el cant.
3: Es que yo estoy muy acostumbrado a, sobre todo, a cantar papeles en los que tengo momentos en los que, bueno, más que esconderte, que hay más gente, ¿no? Entonces tu parte se esconde un poquito, entonces si cantas un cuarteto, un sexteto o hay coro, pues te escondes más, pero es que Werther está completamente desnudo. Estás siempre cantas solo. Hay momentos que cantas con Charlotte, pero te diría que son tres momentos. En todo lo demás cantas solo, entonces pues en ese sentido es más complicado, pero a mí también me ayuda para poder encontrar colores, para encontrar matices que en otros momentos no puedes encontrar.
2: Avui debutes aquest paper de Werther. Respecte al teu paper d'Alfredo, crec que explicaves en una entrevista que t'agrada cantar papers nous però sense perdre el cap.
3: Yo creo que es muy importante... llego muy, muy, muy bien preparado, digamos, para este Werther, pero es muy importante repetir los papeles, porque cuando haces por primera vez un papel normalmente no tienes el tiempo quizás para interiorizarlo de una manera que te gustaría. Esta vez sí lo he tenido, gracias al Liceo. Pero sí, no me quiero volver loco en hacer un montón de debuts. Me apetece en este momento de mi carrera centrarme en hacer bien lo que ya he hecho hasta ahora y repetir muchos papeles que creo que son para hacer en este momento de mi carrera.
2: Un tenor com tu, que ja comença a tenir una carrera amb certa experiència, com tria, com decideix, això, vull fer un paper nou, ara és el meu moment per debutar un paper, com funciona? Te l'ofereixen? Ets tu qui el va buscar?
3: Hay un poco de todo. A veces el teatro te ofrece un papel porque la quiere hacer, porque me ha pasado hace poco, ¿no?, que te digan queremos hacer una nueva producción de esta ópera, y entonces tú decides si crees que es el momento o si crees que dentro de... A veces es complicado porque es dentro de 4 años. Entonces tampoco sabes muy bien. Entonces tienes que pactar un poco con el teatro y decir, pues yo lo acepto, pero tenemos que hablar dentro de 2 años para ver realmente cómo está mi voz y dónde estoy y si seré capaz de hacerlo o no. Pero sí hay papeles que tengo en mi cabeza que creo que vendrán y que me apetece hacer. Eso sí que tengo decidido.
2: Ens pots donar alguna pisteta? Sé que, de moment, aquesta temporada el que tens és un altre Alfredo, també, a Alemanya i a París, crec?
3: Sí, después de estar aquí en Barcelona me iré a París a hacer Alfredo en la Bastille y ya tengo algunos conciertos y digamos que terminamos la temporada.
2: I de cara al 2027 m'ha semblat veure un Donizetti, potser?
3: Tengo Lucia, tengo la Filtro de Simón, que l'haré en Viena, en la mítica producción de Logan Pelly, y sí, tengo, bueno, como digamos, el año que viene no tengo ningún debut en ningún papel, estaré repitiendo los papeles que como decía, es una de las cosas que creo que es importante en este momento de mi carrera.
2: ¿Quién es la teva vinculación con el Liceo?
3: Debuté en el Don Pasquale en el 2020 o 21, yo no sé ni lo que era. Y hice también el concierto que hicimos para todos los fallecidos del COVID con el Requiem de Mozart, que hicimos el Requiem de Mozart y la novena de Beethoven. Y luego ya pues hice la Traviata y la Sonámbula el año pasado y sigo con Werther. Y creo que para muchos años, porque la relación es muy buena y yo me siento muy, muy bien en este teatro.
2: ¿Y qué piensas del público del Liceu?
3: Bueno, pues el otro día también tuve un recital en el Liceu y ya nada más salir sentí el calor de la gente, de lo que, bueno, yo creo que me sienten de la casa. Y yo creo que me llame Xavier también ayuda, ¿no? Porque es como muy, muy catalán también. Y no, fuera bromas, siento que sienten que soy parte de la casa y eso pues les ayuda también a sentir que cuando alguien de la casa hace las cosas bien, pues doblemente feliz, ¿no? Entonces el público me quiere, yo les quiero y espero que sea una relación muy, muy buena durante muchos años.
2: Una última cosa que té una mica a veure amb el que acabes de dir, d'això del teu nom que sona una miqueta a català. T'estic fent tota l'entrevista en català, l'estàs entenent sense cap mena de problema. Tu ets euskaldun, parles euskera, l'altre dia et vam veure a la roda de premsa parlar euskera sense cap mena de problema, molta fluïdesa, òbviament. Què en penses de la importància de cuidar la pròpia llengua?
3: Yo creo que la lengua es nuestra cultura, es nuestras raíces, no podemos perderla y creo que podemos convivir, como estamos viendo en esta entrevista, si todos ponemos de nuestra parte con nuestras diferentes lenguas y la lengua no se puede perder. Yo creo que soy una de las personas que piensa que somos muy internacionales, que tenemos que aprender inglés, que tenemos que saber hablar bien los idiomas, porque es importante eso, ¿no? Que a veces hablar es una cosa y hablarlo bien es otra cosa. Y creo que hay que mantener nuestras raíces. El euskera para mí es parte de mi vida, de mi cultura y de mis raíces. Pero lo que nunca querría y no me gusta es que ponga fronteras. Yo siento que todo tiene que ayudar y los idiomas nos tienen que ayudar a abrirnos a la gente y a entendernos, que es para lo que son los idiomas.
2: Xavier Anduaga, Werther, eskerrik asko, moltíssimes gràcies.
3: Sí.
0: Quin regal ens està fent Xavier Anduaga en tots els sentits, amb aquest esperat debut, el seu primer Werther de Jules Massenet, personatge emblemàtic per a qualsevol cantant de la seva corda i també per poder-nos haver atès a aquesta entrevista. I qui també debuta aquí i en el paper que interpreta és la cantant que l'acompanya a la mezzosoprano alemanya, Cristina Stanek, que assumeix el paper de Charlotte, l'enamorada de Werther. És una veu jove, també, com ens deia fa uns instants Xavier Anduaga, i en Marc Ruiz l'ha anat a buscar al seu camerino.
2: Doncs sí, ja entra al seu camerino. L'estan maquillant just ara mateix, però tenim el plaer de poder parlar amb Cristina Stanek. Cristina Stanek, good evening.
4: Good evening.
2: You said, vas dir que aquest és un paper de somni. You said that this was a dream role for you. Why is that? Per què?
4: Because it's the most beautiful music written. It's so psychologically. You don't have to do a lot with your voice because Massenet wrote everything.
2: Diu que no has de treballar gaire amb la veu perquè Massenet ja ho va escriure tot i que a més que li agrada que sigui un paper psicològic. What's the most challenging part of this role? You said something about hitting your emotions. Li estic preguntant quina és la part que és més repte d'aquest paper, perquè ella parla de que potser el que és més repte és no pas cantar, sinó amagar les pròpies emocions.
4: Exactly, it's dealing with my emotions as the singer. So the first part is not so emotional, but what comes now after the break is very emotional. And I have to keep myself distracted from this, but also dive into it because I want to give everything. But this is, this is the risk, you know?
2: Clar, ella explica que el que ve ara és la part més poderosa de l'òpera, aquest tercer i quart actes, que ella s'ha de controlar molt perquè no ha de deixar que l'emoció del cantant surti i d'alguna manera doncs, ataqui el personatge. You also said at the press conference that you had nothing could scare you after Condri. Ella va dir durant la roda de premsa que res no la podia espantar després d'haver fet el personatge duríssim de Condri. But maybe this role could, que potser aquest personatge sí que la podia espantar una miqueta.
4: Yes, that could break the rule, but I think I've found a good way, I hope. Still, Kundry remains more challenging to sing, but definitely Charlotte is emotionally the most challenging part I ever sang. Yes.
2: Diu que sí que Kundry de Parsifal és un personatge difícil, però que Charlotte és el més difícil que ha interpretat fins ara. I loved your acting, by the way, very much in this first part of the opera. Li estic dient que m'ha agradat molt la seva forma d'actuar en aquesta part de l'òpera i considero que últimament doncs, és una part molt important. I think it is becoming more and more important, the acting part also within operas, right?
4: I think so too, because we want to have singing actors or acting singers on stage, because otherwise I find it boring. I want to enjoy both art forms. Yeah.
2: Diu que sí, que les dues formes artístiques són importants, que si no, no vol avorrir-se a dalt de l'escenari, que vol passar-s'ho bé amb les dues coses, tant cantant com amb l'actuació. This is your debut as Charlotte, és el teu debut com a Charlotte. M'agradaria saber què significa per tu incorporar aquest paper nou. I would like to know what
5: what does it mean for you to incorporate a new role to your repertoire?
4: It means a lot. I wanted to sing it for a long time, and now it's finally there and in this house. So it's a dream match, I think. In this historic house, it's just a dream come true.
2: Diu que és un somni fet realitat, que feia molt de temps que la volia cantar, i a sobre, aquí, al Liceu, diu que és com un somni fet realitat. You've played many roles in your career, from Carmen to Kundry, we talked about it before, to Charlotte right now. In what stage is your voice? En quin punt es troba la teva veu després d'haver fet papers com Carmen, Kundry o Charlotte?
4: I think it's now in the best stage that I can sing all these parts. I think even at the same time, because I will sing Charlotte's in the future, but also Kundry's, and I want to stay flexible as a singer, as an artist, and with my voice.
2: Diu que està en el millor moment, ella creu, de la seva veu, que és flexible, que li permet encara cantar tots aquests papers, perquè tornarà a la Kundry i també continuarà cantant Charlotte, i ella creu que està en un molt bon moment. Ens han dit que l'entrevista l'havíem de fer curta, és veritat, que ell encara s'ha d'acabar de canviar, per tant, anirem acabant ja l'entrevista. Vielen Dank für Ihre Zeit.
4: Vielen Dank auch, alles Liebe.
2: Dankeschön. Gràcies, tot per a vosaltres.
0: Gràcies, Marc, i sobretot gràcies a la mezzosoprano alemanya Christina Stanek, aquesta veu jove, poderosa i també lluminosa que interpreta el paper de Charlotte, l'altra gran protagonista de la ballada d'aquest Werther. Sense oblidar-nos del mestre hongarès Henrik Nanasi, inspirador de gran sensibilitat i elegància, que dirigeix les 10 funcions programades fins al 17 de maig. El mestre manté l'equilibri entre l'orquestra i els cantants, una de les seves grans obsessions per permetre que la música de Jules Massenet flueixi amb naturalitat i expressivitat. Un equilibri que el compositor francès ja va plasmar a la partitura. Per exemple, en la interpretació ens diu Nanasi de les dues parelles protagonistes i ens posa un exemple.
6: For example, there's four duets between Charlotte and Werther.
7: Per exemple, hi ha quatre duets en aquesta òpera entre la Charlotte i el Werther. Al principi, els dos primers no canten mai junts, és a dir, es van alternant, ara ell, ara ella, tota l'estona, perquè l'amor encara no ha arribat al seu final, no s'ha completat. En canvi, a partir del tercer duet, doncs, ja comencen a empastar-se els dos cantant i a cantar junts, i el quart també, i gradualment es va construint aquesta relació també a través de la música.
6: This is also a very proportionally build up relationship also.
7: Tot això està molt bé, doncs, però ell com a compositor era conscient que l'aspecte dramàtic d'aquesta història romàntica era molt important i que necessitava també l'altra part, no? I per això hi ha els personatges de la Sophie, l'Albert, en Johann o Schmidt, que tenen aquests caràcters vocals bastant diferents, i això ell n'era molt conscient. Hi ha algunes produccions de l'òpera que es cursen o que retallen aquests papers, crec que és un gran error, encara que el públic al principi el sorprengui, no? I no entenguin per què, quin paper tenen dins de l'obra, crec que et permet recarregar piles. No?
6: Even the audience needs to recharge the battery. And after this, you know, Charlotte Werther, okay.
7: Després de la intensitat d'un duet entre els dos protagonistes, doncs surt el sol, hi ha nens a l'escenari, i això et dona l'energia per poder encarar a la propera part del conflicte i d'aquest amor tan difícil. Són escenes molt importants que expliquen la diferència entre els dos personatges.
6: And to work on the difference between these two.
0: Una de les qüestions rellevants de la partitura de Jules Massenet, gens corrent a l'època, és l'ús que va fer del saxofon i que sentirem just a la segona part que ens espera. El saxo, que apareix sobretot al tercer acte, a l'escena de la carta, tal com en recorda el mestre Henrik Nanasi, que posa en valor Jules Massenet com un dels millors compositors pel que fa a l'equilibri musical.
6: To the orchestration.
7: I una última cosa sobre l'orquestració que diria és que realment hi ha un enorme equilibri en l'òpera, hi ha molts colors i potser un aspecte interessant és l'ús del saxo, que de fet en alguns

0: He loved other composers, obviously.
1: El Massenet, doncs, evidentment, admirava molts compositors, els italians, Wagner, que en aquella època doncs, era un gegant de la composició clàssica. I hi ha un parell de llocs a l'obra, un parell de moments en què un pot reconèixer una mica aquestes tonalitats més wagnerianes, que si Siegfried, és a dir, si t'hi fixes, hi ha com unes picades d'ull. I, curiosament, hi ha sobretot l'acord conegut com l'acord Tristany, que és el més famós. És bastant ràpid, però gairebé no s'aprecia, però jo he decidit allargar-lo una mica, allargassar-lo perquè el públic pugui reconèixer aquesta referència.
0: I'm just wanting to say that he...
1: I bé, doncs senzillament això, que ell era molt conscient de la cultura musical europea del moment i que va fer servir alguns elements d'aquesta cultura però integrats en el seu estil, perquè la barreja final és molt bonica, és a dir, que mai és per lluïment personal, sinó és pel bé de l'estil, de l'equilibri i del gust que tenia Massenet.
0: With style, balance and taste.
2: Esteu atents, doncs, amb aquesta picada d'ullet a Richard Wagner que va fer Jules Massenet, que de fet va compondre aquesta obra després de Benet a Bayreuth, i que el mestre Henrik Nanasi allargarà perquè el puguem distingir. I un detall més encara, Jules Massenet va fer una doble versió de l'òpera Werther, una per a tenor, que és la que avui sentim, i una altra per a baríton. Sempre li van aconsellar que, tractant-se d'un poeta jove, gairebé un nano, tenia més sentit la que és per a tenor, que té una veu menys greu. I aquesta, la de tenor, és la preferida pel mestre Henrik Nanasi.
0: The main reason for that is why we prefer the tenor version.
1: Jo crec que el motiu principal pel qual jo m'estimo més un tenor i en general el paper del tenor doncs és l'opció preferent és perquè, tot i haig de dir que al Massenet la veu del baríton li agradava i va compondre moltes òperes en barítons, en baix baríton sobretot, crec que encaixa millor un tenor perquè els papers originals, els personatges són molt joves, 21, 22 anys, criatures. I Massenet aprofita aquesta idea de la novel·la de Goethe, que siguin molt joves, perquè hi hagi cantants amb una veu fresca, jove, gairebé de nen petit, i que puguin jugar amb tot el ventall d'emocions que demana l'òpera. Això en Alemanya és el moviment conegut com a Sturm und Drang.
0: Who has this range of emotions very different. You know, this style, they called it in German the Sturm und Drang. I personally...
1: Crec que em fa més il·lusió, crec que encaixa més amb el paper si és un tenor.
0: Excitement is bigger if it's a tenor.
3: El muntatge de Werther, que representa a Liceus, una coproducció de la Scala de Milà, on s'hi va estrenar fa 2 anys, i al Teatre dels Camps Elisis de París, que la va programar l'any passat. La proposta és de l'escenògraf alemany Christoph Loy, que ha portat aquí al Liceu diverses produccions amb la seva llum i brillantor habitual, entre les quals Rusalka, la temporada passada, i Evgeny Onegin, que va inaugurar la d'en fa 3. En aquesta, de Werther aprofundeix en el detall i en la caracterització dels personatges i fuig dels tòpics romàntics amb els quals moltes vegades s'ha mirat de feminitzar els sentiments de la protagonista.
2: El muntatge té una escenografia nua i blanca. Hi ha una única gran paret horitzontal amb una porta corredissa de vidre. Darrere la porta s'hi entreveu un saló i aquesta paret tanca i redueix l'acció ben al davant del gran escenari de Liceu, cosa que ajuda a l'acústica i a la projecció de la veu dels cantants. Christoph Loy hi ha dedicat 4 setmanes intenses de treball a Barcelona amb els cantants dels 2 repartiments, cosa gens habitual al Liceu quan es tracta de reposicions. Una dedicació que ha convertit aquesta producció com si fos una de nova.
4: Para mí es como crear algo de nuevo, porque tenemos 2 nuevos repartos casi completamente nuevos y no hago solo una nueva producción aquí, pero 2. Porque en mi trabajo es importante el reparto y los cantantes con qué trabajo y con qué estoy descubriendo durante los ensayos. No solo aspectos nuevos, pero para mí es como trabajando en cine. No, soy director de cine, pero un poco mi trabajo es tan especial con los intérpretes que es Werther con Xavi o con Matthew Polenzani serán 2 historias distintas. Y en este reparto con Xavi Andoaga y Cristina Stanek, especialmente es un poco como es escrito en la partitura original de Massenet, que pensaba a

0: reparto extremadamente joven y que no se trata de héroes, de personajes que ya conocen la vida, pero que tienen que descubrir amor y desamor, y es como una escuela de vida, una escuela de amor.
1: L'acció principal transcorre en una franja estreta, un espai íntim que divideix el món real, al qual pertany Charlotte, i el territori interior i poètic on habita Werther, el protagonista. I amb això, Christoph Loy proposa una certa asfíxia per als propis cantants. El vestuari, sobretot el de les dones, ens transporta als anys 50 del segle passat. I per al director d'escena, Werther és una excepció dins de la tradició de la gran òpera francesa. Loy defensa que aquesta obra és una història de quatre, no dels dos protagonistes, Werther i Charlotte.
0: El Werther de Massenet, ja com en la tradició de l'òpera francesa, és una excepció, perquè Massenet també, en les obres que havia escrit antes o després, se refiere todavía más al género de la gran òpera, però con este Werther había decidido no, tiene que ser una obra sin coro, sin ballet, y hay solo un grupo de niños en el inicio que casi representa un poco la sociedad, y eso es todo. Y ya en la concepción de Massenet es claro que de cada acto hasta el último acto hay una progresión de intimidad. Y es casi, para mí, Massenet y sus autores, los libretistas, se refieren un poco a otro libro de Goethe que se llama Las elecciones afinitivas. Sí. Porque en este libro se trata de cuatro amantes, y es muy cerca de eso que se pasa en este Werther, que se trata de una pareja de otro hombre y otra mujer que tienen conexiones emocionales muy, muy, muy complejos, y por eso para mí es un cachorro d'amour.
1: De seguida sentirem els dos últims actes de Werther de Massenet i us en fem un breu resum. El tercer acte és la nit de Nadal. Charlotte rellegeix les cartes del seu cosí Werther, conscient que l'estima. De sobte, apareix el jove poeta que acaba de tornar a la ciutat. Ara els seus sentiments envers Charlotte són encara més profuns. Werther llegeix uns versos d'Ossian que havia començat a traduir. És la famosa ària Pourquoi me réveiller? Per què despertar-me? En la qual el poeta preveu la seva pròpia mort. És una de les àries de tenor més famoses i inquietants de l'òpera.
2: Emocionat, Werther es disposa a abraçar Charlotte i li expressa quan l'estima. Ella, però, continua decidida a ser fidel al seu marit i, sobreposant-se, demana a Werther que marxi i que no la torni a veure mai més. El jove poeta, enormement trist, se'n va, decidit a treure's la vida. Quan Albert torna a casa i troba Charlotte tan afligida, intueix la tensió que hi ha hagut entre la seva dona i el jove.
1: Albert rep una nota de comiat de Werther, on aquest li demana que li deixi les seves pistoles per sortir de viatge. Albert obliga la seva esposa a entregar les armes al criat perquè les hi faci arribar. Ella, que intueix una tragèdia, surt corrent darrere del criat un cop Albert l'ha deixat sola.
2: A l'acte quart i últim, Charlotte arriba a casa de Werther, però ja és massa tard. El jove poeta s'ha disparat un tret. Encara respira, però és a terra moribund. Ella sosté entre els seus braços i li confessa que l'estima. Werther, feliç en sentir les seves paraules, mor en pau, mentre sona des del carrer la Nadala dels infants.
1: Aquesta segona part, que de seguida sentirem, arrencarà amb un tràgic preludi que torna a exposar el tema de la passió de Werther i es mantindrà durant la gran escena on Charlotte rellegeix de manera obsessiva les cartes que li ha enviat el seu estimat.
2: Charlotte es troba en un estat terrible quan arriba la seva germana petita Sophie. Aquesta intenta animar-la amb una petita cançó, però Charlotte no pot evitar plorar i li diu a Sophie «Laissez couler mes larmes», que flueixin les meves llàgrimes.
1: És una breu i commovedora ària, i a l'orquestra li centrem una cosa inusual. Us ho dèiem, un solo de saxo, com ens comentava abans el mestre Enric Nanaschi. Amb una última abraçada, Sophie se'n va, però els pensaments de Charlotte encara són en Werther.
2: De sobte, se sent el tema de Werther, que apareix. En frases trencades, li diu que no vol morir abans de veure-la per última vegada. Charlotte el calma i comencen a parlar de moments més feliços que van passar junts.
1: I aquí arribarà el moment més conegut de l'òpera, l'ària Pourquoi me réveiller? Per què hauria de despertar-me? Una de les àries de tenor més famoses de l'òpera. En realitat és Werther llegint en veu alta els versos d'un llibre de poesia que havia estat traduint del mític poeta gaèlic Ossian, que va ser especial significatiu en la cultura alemanya del segle XIX.
2: Werther li suplica que t'emeti que l'estima, li suplica el petó que mai van arribar a compartir, un duet que es fa cada vegada més intens aprofitant la melodia de l'ària contra les acalorades declaracions d'amor de Werther. Sentim Charlotte pregar Déu per demanar ajuda.
1: I just quan sembla que podria cedir, ella se'n va corrents declarant que no s'han de tornar a veure mai més. I aclaparat per la desesperació, Werther se'n va. Entre aquest acte i l'últim, al quart, hi ha un melangiós preludi orquestral conegut com a Nit de Nadal, que serveix per descriure l'absoluta desesperació de Werther, que l'ha dut a disparar-se un tret.
2: Charlotte el troba moribund i es culpa a si mateixa de la seva mort. La música de Werther per fi està tranquil·la, ja que és capaç de parlar del seu amor sense angoixa. Per fi, Charlotte Charlotte és capaç de confessar que l'estima i li fa el petó que una vegada li va demanar. Serà quan torni la melodia clar de lluna.
1: I de fons sentim els nens cantant la Nadala que estaven practicant i Sophie reprèn la seva alegre cançó. Werther demana a Charlotte que l'enterri prop de dos tilers al cementiri o a la vall, si se li nega un enterrament cristià per haver-la llevat la vida.
2: Werther mor als braços de Charlotte. Mentre estan a la distància, els nens continuen la seva Nadala. L'òpera acaba tal com va començar, amb les seves veus felices.
1: Aquests tercer i quart actes de Werther, de Jules Massenet, els sentirem amb les veus que apareixeran per aquest ordre. L'alemanya Christina Stanek, mezzosoprano, com a Charlotte. La navarresa Sofia Esparza, soprano, interpreta Sophie. El tenor basc Xavier Anduaga és Werther en el seu debut absolut en aquest protagonista i el català David Uller, baríton, interpreta Albert.
2: El mestre hongarès Henrik Nanasi dirigeix l'orquestra simfònica del Gran Teatre del Liceu,
1: que es disposa a afrontar i a gaudir d'aquests tercer i quart actes de Werther. Vaja, una òpera romàntica amb un paper d'heroi romàntic que molts tenors desitgen interpretar. És el cas de Xavier Anduaga, Marc, que t'ho deia en l'entrevista, que volia afrontar-lo perquè realment és tocar gairebé el cim.
2: Correcte, tots dos, a més, tots dos amb la mateixa, amb els mateixos problemes, entre cometes, d'interpretació d'aquest excés d'emoció i de sentiment que han d'anar contenint sobretot els dos primers actes, però a partir d'ara, ara arriba, si m'ho permeteu, la gran bomba atòmica, que és el tercer acte.
1: I qui arriba ara al fossat del Gran Teatre del Liceu és el mestre hongarès Henrik Nanasi, que ja sentiu, rep aquests aplaudiments del públic, fa aixecar a tots els músics, saluda el concertino, saluda el públic, que pràcticament omple el Coliseu de la Rambla i donarà pas als tercer i quart actes de Werther.

0: Werther, després d'haver-se disparat dos trets amb les pistoles d'Albert, mor als braços de la seva estimada Charlotte, que finalment li ha confessat que l'estima. És el final tràgic i colpidor de la que és, sens dubte, l'obra mestra de Jules Massenet i la seva òpera menys convencional. Us l'hem ofert en directe des del Gran Teatre del Liceu, el dia en què ha debutat en el rol principal el tenor bas Xavier Anduaga, que ens ha meravellat, Marc.
1: Un tenor d'aguts brillants i penetrants, capaç de transmetre l'emotivitat i impulsivitat del personatge, te'l creus?
0: El taló encara ha baixat, s'aixeca, no s'aixeca del tot el taló. Crec que està preparat que els dos grans protagonistes de la vetllada, Xavier Anduaga i Cristina Stanek, surtin a saludar ells sols i, efectivament... Sentiu els bravos i els aplaudiments a Xavier Anduaga i a Cristina Stanek, que ha fet un gran paper de Charlotte, Marc.
1: Una Cristina Stanek que m'has demanat que ho resumeixi amb una sola frase i només se m'acut dir que és una cantant de veu infinita i una magnífica actriu.
0: La parella protagonista, Cristina Stanek, la mezzosoprano alemanya, i el tenor donostiarra Xavier Anduaga, es retiren de l'escenari, se'n van cap endins, encara amb el taló abaixat. S'apaguen un pèl els llums perquè ara sí que s'alçarà el taló i el públic podrà premiar amb una gran ovació a tots els solistes agafats de la mà que saluden el públic i així els premia. Al centre, la parella protagonista una altra vegada, Xavier Anduaga i Cristina Stanek, i cada costat, la soprano Sofia Esparza, el baix Stefano Palacci, Enric Martínez Castignani, també baix, el baríton David Uller, Josep Fadó Tenor, el baríton Cristòfol Romaguera, la soprano Marta Esteban i les sis veu blanques del Cor Vivalda que surten a escena, Maria Crosses, Urgell Arranz, Eudald Serra, Bernat Rius, Biel Miravet i Júlia Ramírez.
1: I al darrere de tots ells, els actors figurants que han participat en l'elegant producció del director d'escena alemany, Christoph Loy. Els solistes es retiren als laterals de l'escenari i s'acosten al fossat els nou actors figurants.
0: Exacte, els nou actors figurants que han estat pràcticament sempre al darrere d'aquesta paret enorme. I ara, a tocar d'aquest enorme escenari que ha dissenyat Christoph Loy, que ha separat l'escenari en dos meitats, apareixen pel costat dret els cantaires del Cor Vivaldi, que no hem vist fins ara, perquè han cantat en començar i acabar l'obra darrere d'aquesta enorme paret. I en són un bon grapat.
1: Diria que 25, i els acompanya la directora del Cor, Pilar Paredes.
0: Veiem que la directora se'n va cap a l'esquerra de l'escenari per agafar els sis joves cantaires que sí que han vist a l'escenari i que han interpretat els fills de Balla, els encarregats de cantar Nadales, atenció, en ple mes de juliol, eh? Maria Crosses, Ugell Arranz, Eudald Serra, com deia, Marrat Rius, Biel Miravet i Júlia Ramírez. Ara se'n van... tres per un costat i tres per l'altre. I qui surt ara, Marc?
1: Són els solistes, que han cantat els rols menors. Per començar, el baríton mallorquí Cristòfol Romaguera, que ha interpretat Brühlmann, el jove poeta mig embogit, i la soprano terrassenca Marta Esteban com a Katchen, la promesa de Brühlmann.
0: I els dos amics del Balla, el baix Enric Martínez Castignani, que ha interpretat Johan, i el tenor Josep Fadó en el paper de Schmidt. Martínez Castignani, que és l'únic cantant de tot el repartiment que ha participat en aquesta producció de Christoph Loy, concretament a La Scala de Milà.
1: I un vell conegut del Liceu, el baix Stefano Palacci, com a batlle.
0: I ara, Marc, els quatre grans solistes de la nit. Primer, el baríton David Uller.
1: Com Albert, el promès de Charlotte.
0: Que avui podem dir que s'ha estrenat en el muntatge perquè no va cantar el dia de l'assaig general de dijous passat. I ara, una gran revelació com a cantant, no?
1: La navarresa Sofia Esparza, que ens ha encantat. Una gran revelació, tant com a cantant com com a actriu, en el paper de Sofia, la germana de Charlotte.
0: I ara ovació per la parella de la nit. Primer per la Charlotte, per la mezzosoprano alemanya Cristina Stanek. Ho deies, eh, Marc? Vaja.
1: Cristina Stanek, que té una veu poderosíssima, que arriba fins on ella vol. A més, té una vis actoral de les millors que he vist en molt de temps aquí al Liceu.
0: I què dir? Aquesta rebuda del públic a Xavier Anduaga.
1: Només cal sentir com estan aplaudint el públic. Jo crec que ha estat molt probablement una de les seves millors actuacions. Se l'ha preparat durant aquestes 4 setmanes, ho ha donat tot. També ha mostrat la seva vessant actoral, un color molt bonic, allò que dèiem des de l'inici d'aquesta transmissió, un color molt rodonet, amb aquests aguts penetrants que han aconseguit travessar l'orquestra, tot i que sonava molt, molt forta, i cal dir que en algun moment potser una miqueta massa forta, però, tot i així, ha valgut la pena escoltar-lo.
0: I Cristina Stanek, que s'acosta a l'esquerra de l'escenari per rebre el mestre hongarès Henrik Nanasi, que ha dirigit l'Orquestra Simfònica de Liceu, que continua en estat de gràcia.
1: Magníficament dirigida i, a més, amb una passió increïble. Se'l sentia respirar, se'l sentia com ell també estava cantant els fragments que estava dirigint.
0: Amb un equilibri entre les parts més dramàtiques i aquest lirisme. Vull dir que és com una mena de Dragon Camp, m'atreviria a dir. Que anem fins dalt de tot i baixem en un moment fins a baix de tot amb una delicadesa absoluta. Tots ells saluden encara al públic, tots agafats de la mà, omplen d'esquerra a dreta l'escenari. I ara és Stefano Palacci, el baix, que va a buscar el que són els responsables de la producció que firma Christoph Loy. En nom d'ell surt a saludar Sílvia Aurea de Stefano, la repositora i mà dreta del director d'escena alemany.
1: Una producció que jo crec que, tot i que és molt austera, perquè ara mateix només estem veient una paret i una porta i l'arbre de Nadal que hi ha al fons, jo crec que afavoreix que et fixis amb el treball actoral, amb les veus, que les veus ressaltin, i sobretot el que subratlla moltíssim és la soledat de tots i cadascun dels personatges. Fins i tot hi ha moments en què l'orquestra desapareix i estan cantant a soles, tots quatre, els quatre protagonistes que aguanten aquesta òpera com si fossin les quatre potes d'un moble. I et recorda que tothom està sol davant dels seus propis sentiments.
0: Hi ha una escena pràcticament cinematogràfica, en això que dius, Marc. Vèiem ara al final de tot de l'obra el protagonista Werther morint, la seva estimada agafant-lo en braços, ells dos junts en una part de l'escenari, a la dreta, i a l'esquerra, Albert llegint encara les cartes assegut en una cadira, pràcticament absent del tot el que passava en aquell moment a l'escenari,
1: i Sophie patint allà a la paret.
0: Exacte, vull dir, gairebé com atrapada en tota aquesta escena angoixant. A mi, vaja, m'ha tornat a colpir aquesta estrena. Vaig venir a l'assaig general, vaig sortir emocionat i avui torno a casa segurament una altra vegada amb una emoció al cos que poques vegades aconsegueixen cantants, orquestra i producció.
1: Interessantíssim també el treball finíssim de color. Si us fixeu en aquesta última escena, la protagonista té el seu vestit de color vermell carmesí, el mateix color de la sang, perquè hi ha un moment en quan s'estira, l'agafen els seus braços i ell mor, el seu propi vestit és com si el seu amant s'estigués dessagnant.
0: Els solistes tornen a sortir a l'escenari un per un i ara torna a ser Xavier Anduaga.
1: Anduaga, clarament, el més ovacionat de la nit.
0: Exacte, amb uns bravos que el públic no es cansa de repetir. Els hem sentit dir en el Pourquoi me réveiller, en l'àrea més famosa de l'òpera. El públic no ha pogut contenir aquesta emoció que diem i ha esclatat en aquell tercer acte, i ara al final és insuperable. Jo crec que s'entrarà a les bases d'agafar aquest testimoni d'aquests grans cantants que també ens han fet allò gaudir en aquest escenari, Alfredo Kraus, Josep Carreras, vaja, tots els grans tenors han interpretat aquest paper, i Xavier Anduaga l'ha interpretat per primera vegada aquí al Liceu, i estem d'enhorabona, perquè aquesta temporada portem el debut de Xavier Anduaga en el paper de Werther, el debut de Lise Davinson com la Isolda, de Richard Wagner.
1: Correcte.
0: Què podem demanar més? Què podem demanar més? I torna a ser Stefano Palacci que fa sortir l'equip de producció. A Sílvia Aurea de Stefano, la repositora i, com dèiem, la mà dreta del director alemany Christoph Loy, que també aquí ens ha brindat molts altres grans muntatges, com la Rusalka, que va tancar diríem, la temporada passada, amb una Smith Grigorian, vaja, platòrica, i amb una delicadesa com ens té acostumats el director de l'escena, Christoph Loi.
1: I mentrestant, els aplaudiments no s'apaguen, no s'aturen, tot i que comença a baixar el taló, però tothom, tota la platea és dreta encara aplaudint.
0: Exacte, Anna, ha estat, vaja, una nit màgica de record, i podrem dir, Marc, que hem estat aquí, hem assistit al debut de Xavier Anduaga en el paper de Werther.
1: I així us ho hem explicat.
0: Res, doncs falten 3 minuts per 11:15 de la nit i ja hem d'anar acomiadant aquesta transmissió des del Gran Teatre del Liceu, en la qual hem assistit, com dèiem, al debut de Xavier Anduaga en l'emblemàtic rol de Werther, l'obra mestra de Jules Massenet, que podreu recuperar en la seva totalitat a la plataforma 3CAT, a directe a l'Òpera. Una transmissió que hem començat, recordem-ho, a 8:15 del vespre i que ha fet possible l'equip de directe a l'Òpera. Marc Urrutia, Matilde Seoane, Martí Cuní i Aleix Jové, estudiant en pràctiques, s'han encarregat de la sonorització perquè les veus d'aquests grans cantants i el so brillant dels músics de l'orquestra de Liceu us hagin arribat en perfectes condicions. Rosa Massaguer ha portat la producció. Oriol Pinart ens ha assistit des del control tècnic de Catalunya Música a la Diagonal de Barcelona. Júlia Aparicio i Manel Gil han vetllat des del control central de Catalunya Ràdio perquè el senyal arribés a tot el país, i els comentaris i entrevistes acompanyant-nos amb Marc Ruiz. Marc, ens retrobem amb tu just, crec, d'aquí un mes.
1: Sí, sí, i amb una nova producció d'una de les grans creacions de Wolfgang Amadeus Mozart, Les noces de Fígaro. I amb un estol de cantants estel·lar, André Schoen, Sara Blanc, Constantin Krimmel i Julia Lechneva, dirigits per Giovanni Antonini.
0: Això pinta d'allò més bé, eh? Però abans, als nostres fidels seguidors, els espero, com sempre, dissabte vinent a les 7 de la tarda. Us portarem un títol emblemàtic del repertori rus, Yevgeny Onegin, el commovedor drama de Tchaikovsky des del Met de Nova York. Fins aleshores, que passeu una bona setmana amb bona música.
2: Directe a l'Òpera. Des del Gran Teatre del Liceu, amb Xavier Montagut i Marc Ruiz.

Catalunya Música. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Catalunya Música.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Hola, bona nit. El guitarrista noruec Fredrik Jegstad va descobrir el jazz a través del bebop de Charlie Parker i del so refinat de Joe Pass. A principis dels 90 es va establir a Oslo per integrar-se a l'escena jazzística de la ciutat i des d'aleshores s'ha convertit en un músic omnipresent a l'escena post-bop noruega. Avui us proposo de sentir la seva música amb una gravació recent per començar, que és aquesta que ha publicat amb el saxofonista americà Eric Alexander, el pianista i organista britànic Roy Powell i el bateria alemany Frederick Filmow. Benvinguts.

Aquesta balada era Moonsong, amb el lirisme del saxofonista Eric Alexander compartint protagonisme amb l'elegància de les línies del guitarrista Frederick Kiekstad, que és seguidor de l'escola de Pat Martino, especialment quan toca en formació de trio.

Walk in the Peacock Park, un altre dels originals del guitarrista Frederik Jakstad per al trio, en aquest cas amb el baixista Frederik Berg i el bateria Magnus Stefaniassen, músics noruecs que també l'acompanyen en aquesta balada, Living.

Leading, balada lírica del guitarrista noruec Frode Kiekstad, tocada des de l'escena neobop escandinava. A la segona part de la sessió d'avui, la col·laboració del guitarrista britànic Rob Luft i la vocalista albanesa Elina Dunni.

Poètica versió de la música de Stephen Sondheim, aquesta que proposaven la vocalista Lina Dunny, el guitarrista Rob Luft i el pianista Fred Thomas. Mathieu Michel se'ls afegeix, amb el fiscorn, en aquesta altra versió, una cançó de Charlie Haden i Ivy Lincoln, la First Song.

Aquest projecte de quartet de la vocalista Elina Dooney i el guitarrista Rob Luft, A Time to Remember, hi trobem cançons originals com la que jo sentíem, Sunderland, escrita a quatre mans pel guitarrista britànic i la vocalista albanesa.

Elina Duny i Rob Luft i una nova col·laboració al treball que han publicat aquesta primavera amb el títol de Reaching for the Moon, incorporant a la seva proposta la tradició de la música dels Balcans per crear versions tan poètiques com la que sentim per marxar la balada Lonely Woman d'Ornette Coleman. La lletra és de Margot Gurian. La canta, com deia, Elina Duny i l'acompanya a la guitarra Rob Luft. Fins demà. Bona nit.

0: Via Jazz, una hora de jazz amb Pilar Sobirà. Setmana especial de concerts a Catalunya Música. Amb motiu de l'any Conxita Badia, del 4 al 8 de maig a les 11 del matí, Catalunya Música ofereix una programació especial de 5 concerts per posar en valor una de les grans sopranos catalanes del segle XX. Una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili. I després de cada concert, sentirem un episodi del podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció d'un artista única.
1: A veure, Conxita Badia, us sona?
2: Què?
1: No?
2: Què?
1: No passa res, no passa res.
0: Any Conxita Badia a Catalunya Música.
3: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
0: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
4: Tampoc em visualitze com a timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. No és la cosa de vull ser el tal de no sé què. Estàs en la música, disfrutes el que fas, vas fent. Evidentment que pelés perquè vols una plaça fixa, vols estabilitat, però va tot lligat, no? Jo disfruto molt de lo que faig. Si el soc sincer, els timbals m'encanten i disfruto moltíssim. Però si em dius tens que tocar el bombo en tosca, pues també disfrute. Dona igual el que toques.
3: Aquesta setmana, al molt personal, sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Sentim ara l'Orquestra dels Camps Elisis de París, dirigida per Philippe Gerhardwege, interpretant la Simfonia número 2, opus 61, de Robert Schumann.

0: Acabem de sentir la sinfonia número 2, opus 61, de Robert Schumann, en la versió de l'Orquestra dels Camps Elisis de París, dirigida per Philippe Gerevege.
1: Catalunya Música,

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La pianista Alicia de la Rocha interpreta tot seguit la sonata per a piano en re major Kegel 311 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Aquesta que sentíem és la sonata per a piano en re major Kehel 311 de Wolfgang Amadeus Mozart i us l'oferíem interpretada per la pianista Alicia de la Rocha.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir el Rèquiem Opus 9 de Maurice Duruflet en la versió de la mezzosoprano Anne Murray, el baríton Thomas Allen, els Corydon Singers i l'orquestra de cambra anglesa dirigits per Matthew Best.

0: Acabem de sentir el Rèquiem Opus 9 de Maurice Duruflet, interpretat per la mezzosoprano Anne Murray, el baríton Thomas Allen, els Corydon Singers i l'orquestra de cambra anglesa dirigits per Matthew Best.
1: Catalunya Música.

Us convidem tot seguit a sentir el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales de Bohuslav Martinu. El sentirem interpretat pel pianista John Ely, pel timbaler Charles Fulbrook i l'Orquestra Simfònica de la Ciutat de Londres, sota la direcció de Richard Hickox.

0: Aquest que sentíem és el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales de Bohuslav Martinu i us l'hem ofert interpretat pel pianista John Ely, el timbaler Charles Fulbrook i l'Orquestra Simfònica de la Ciutat de Londres dirigits per Richard Hickox.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem amb música coral d'Eric Whitaker amb el seu Aleluia, que ens ofereixen els Eric Whitaker Singers sota direcció del mateix Eric Whitaker.